dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio. It's 5 o'clock in the morning.

Bé, seguirem amb una cançó, amb una altra cançó. Una altra cançó antiga que volem dedicar als nostres avis i àvies, als nostres pares i mares i a tota la gent que ens va ensenyar a respectar, a estimar la nostra llengua, la nostra cultura i que va patir la dictadura, la repressió, l'exili i tantes altres coses que han fet tant de mal al nostre país, per a que ara vinguin uns quants amb aquest manifiesto de la vergonya, aquest manifiesto de la llengua comú que només vol que provocar-nos i només vol que suplantar la nostra personalitat, que malgrat tot continua sent. Som i serem. Yeah.

0: Visca la terra! Sinacs per sempre!
1: Bon vespre. Xirinacs, senyor de la llibertat.

0: that Charlie? Yeah.
1: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh, yeah, baby. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
1: porque vamos a aparentar. La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Que me da castiga el cielo oscuridad como si lo nuestro fuera.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: chegar. Yeah.
1: Un bebé, hola,
0: let's go one time. Hey!

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal? Com estan? Fa poc varen fer un programa de cançons que ens parlaven de mariners. Ara toca un de pescadors. Si cerquéssim a la hemeroteca de Sons a Cau d'Orella, en trobaríem un que surten tots dos junts. Aquesta vegada els he fet per separat, amb una selecció de temes que ens parlen i ens expliquen coses d'ells. Els hi proposo un programa que fa olor de sal, de xarxes i de cançó de taverna per retre homenatge als pescadors. Escoltarem temes que parlen de la seva vida de matinades, barques de fusta i mar brava. I si estan a punt i tenim bon vent, comencem.
2: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
1: Tal i com vaig fer amb l'altre, amb pocs comentaris anem a escoltar una selecció d'unes quantes per escoltar amb els pescadors de protagonistes. I per començar, amb una oració, l'oració dels pescadors que ens la canten els cantaires del

i després d'escoltar aquesta oració del pescador amb les veus dels cantaires del Montgrí, anem ara amb un altre tema. Ara amb aquest amic pescador per als pescadors del Francolí.

i després d'escoltar els pescadors del Francolí amb Amic Pescador, els hi diré que hi ha un lloc de refugi i per passar estones de mal temps, i aquest lloc és la taverna, en aquest cas, la taverna dels pescadors amb les veus del mar.

lloc de refugi, com els deia, per passar estones, pot ser més abans que pas ara, aquesta taverna, la taverna dels pescadors amb les veus del mar. Pot ser d'aquí li venen les alegries al pescador, de passar estones a la taverna, de fer bona pesquera, no ho sabem. Però anem a escoltar aquest tema que porta per títol El alegre pescador, també el coneixem per El pescador, que ens el cantarà la Neus Mar acompanyada d'aquesta coral que va formar, que són les joves veus del mar. És tot un tema d'aquells que no se'l poden perdre perquè és preciós.

ens agrada sempre escoltar aquestes veus joves, aquesta vegada amb les joves veus del mar, acompanyats per la Neus, la seva professora, i també, com no, ens agrada també gaudir cada any de la cantadeta que organitza la Fundació Ernest Morató per fer pedrera, per anar inculcant aquest gènere musical en els nens i que el vagin coneguent, i qui sap si algun d'aquests pot arribar algun dia a formar part d'un grup o un grup d'aquests nens que diguin: guita, nosaltres volem continuar i volem formar un grup. Estaria molt i molt bé. De moment hem escoltat aquest El Alegre Pescador, o també El Pescador, amb Neus Mar i les joves veus del mar. I de tanta alegria, avui li toca cantar en aquí, als pescadors, concretament a un pescador, perquè el títol ho diu: avui canta un pescador. Ens la canta Els Pescadors de l'Escala.

Avui canta un pescador, però el grup Els Pescadors de l'Escala. Com a curiositat, els diré que Els Pescadors són el grup que tenen més temes amb el títol de pescadors. N'hi ha uns quants, entre ells el que hem escoltat avui. I ara, sobretot, que no fluixi la xerinola amb Festa dels Pescadors, que ens l'interpreta en Josep Andújar C.

del cantant Ganxó Dancer hem escoltat aquesta Festa dels Pescadors. I, si no vols caldo, dues tasses festives, perquè ara és la Festa dels Pescadors, tot recordant el grup Si No Fos.

hem anat de festa en festa, aquesta vegada amb la Festa dels Pescadors, interpretada per un grup que fa temps que deixava de cantar, com és el grup Si no fos. Un indret de la Costa Brava on poden ser els pescadors. Una pista, fa poc els hem escoltat cantar. Sí? Ja saben cap allà on vaig? Pescador sóc de l'Escala, les veus dels pescadors.

0: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
1: Hem escoltat aquest Pescador soc de l'Escala, que de fet aquest va ser el títol original. L'hem escoltat i hem recordat el grup Les Veus dels Pescadors, el grup que va fundar en Llucià Carbó. No tan sols de l'Escala, sinó que també hi ha pescadors a altres localitats, que hi trobem el barri dels Pescadors. Així ens ho canta en Francesc Rubinho.
2: Al barri dels pescadors hi ha una confraria.

0: Hem escoltat aquest Al barri dels pescadors d'aquest treball discogràfic que va fer l'excomponent de Llops de Mar, com és Francesc en Rubinho. Anem ara a la part femenina dels pescadors, que també es deixa boniques històries com aquesta que ens parla de Xisqueta la pescadora, i ho fan el grup vell de Galligants.
1: Cada dia la Xisqueta

grup vell de Galligants, que ens ha explicat cantant la història de Xisqueta la Pescadora, que això reflexa com vivien el món de la pesca les dones dels pescadors, en aquest cas, la Xisqueta. I anem a més històries, ara explicades en un conte, i aquest conte que ens l'explicarà tot cantant també el grup Xicranda i porta per títol El conte dels pescadors.

històries de mar, històries de xarxa, històries de pescadors, per al grup Xicranda, tot escoltant aquest El Conte dels Pescadors. I ara anem a ses illes, perquè aquest pescador és d'allà, concretament menorquí, es pescador, per al trio Arrels de Menorca.

escoltat per el trio Arrels de Menorca, aquest és Pescador. I ara tornem aquí amb un de català, amb el grup Gavina, que ens canta El Pescador.

pescador o pescador d'aquí, amb el grup Gavina. I ara què els hi sembla si fem un fi de festa a ritme de rumba amb la rumba dels pescadors i tornem una altra vegada a escoltar el grup Els Pescadors de l'Escala?

ritme de rumba, amb aquesta rumba dels pescadors, per als pescadors de l'Escala. I si no en tenen prou, marxem amb aquest brau pescador que ens el canta el grup Telamarinera.

0: i amb el darrer acord la barca torna a port i recollim les xarxes per avui. Gràcies per haver compartit aquestes cançons dedicades a la vida i a l'enyorança dels nostres pescadors. Que tinguin una nit de calma i que el vent els provingui de popa. Fins a la propera. Adeu-siau.
1: Deixem la mar en silenci i les cançons en el record. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Nou atac per part d'Israel sobre el sud del Líban, que ha deixat almenys 5 morts. L'ofensiva israeliana no s'ha aturat, malgrat l'alto el foc acordat entre Israel i Hezbollah. A més, també contradiu l'acord de pau signat aquesta setmana entre els Estats Units i l'Iran. I en política nacional, Gabriel Rufián ha plantejat eleccions primàries a la Unió de les Esquerres, que planteja per a les eleccions estatals, en un acte a València amb Mònica Oltra, en el marc de les conferències que ha organitzat arreu de l'Estat per explicar el projecte. El portavó del grup d'Esquerra al Congrés ha afirmat que si les Esquerres no es posen d'acord província a província, una solució podrien ser les primàries. Parlem ara també de mobilitat, i és que 267.000 vehicles han sortit ja de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 8 del vespre d'aquest divendres, en la primera part de l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan. Segons els càlculs que fa el Servei Català de Trànsit, és el 44% dels 610.000 que s'espera que abandonin la zona des de l'inici de l'operatiu fins avui a les 3 de la tarda. Seguim amb més mobilitat, perquè l'aeroport de Barcelona El Prat inicia aquest estiu amb operacions programades cap a 61 destinacions intercontinentals, dues més que les 59 que va arribar a oferir l'any passat, i la xifra més alta de la seva història. Segons dades facilitades per AENA a l'ACN, l'oferta aquest any inclou noves connexions amb Seattle als Estats Units i Lima al Perú. Amèrica concentra més 26 de les destinacions totals internacionals, mentre que l'Àfrica n'aplega 18. Parlem també de successos, perquè el jurat ha considerat culpables per unanimitat 3 de les 4 persones que es jutjava per la mort d'un home a Callús l'any 2024. El cos de la víctima va aparèixer amb signes de violència en una zona boscosa del municipi, al costat de la llera del riu, a mitjan febrer d'aquell any. I a finals d'abril els Mossos van detenir aquestes 3 persones. El jurat considera que un home i una dona dels 4 jutjats són culpables d'homicidi, i a un altre home se'l considera responsable d'un delicte de temptativa d'assassinat. I tanquem amb els esports. En bàsquet, el Barça juga el segon partit de la final de la Lliga ACB a la pista del València Bàsquet. Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.

0: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
3: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
2: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
3: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
2: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
4: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Ruta 66.
6: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

La cançó i el tema de Marc Seguí arriba ara mateix amb aquest nou senzill Esperando que vuelvas. L'escoltem aquí, plegats, a Ràdio Vilafant.

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Entrevistes, actualitat, tot el que vols escoltar ho tens aquí, a Ràdio Vilafant.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
3: Només a l'inici d'aquesta cançó ja de seguida té aquelles notes musicals típiques de Celtas Cortos. Ens arriben ara mateix amb l'època i Celtas Cortos, color café.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: I no et perdis tots els programes que fan els nostres col·laboradors des de la nostra sintonia. Pots descarregar-te els programes a través de la nostra pàgina web. Allà trobaràs Ràdio a la Carta

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

FM. Més música, més energia, més so, més qualitat, més Ràdio Vilafant.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canela embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.

0: loco en la cancha.
1: Radio Vilafant, 107.3 FM.
2: No deixeu mai que la tristesa s'apoderi de vosaltres. Nil Moliner, Dollar Selmoni, ens proposen Ja no estoy triste. I tant que no, aquí tenim alegria per repartir.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/AlEmpordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Ràdio Vilafant també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

107.3 FM. El so que t'enganxa, el so que t'agrada, el so que no pararies d'escoltar, aquí el tens, a Ràdio Vilafant.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
3: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
1: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Has d'anar una mica a la White perquè Anita té una de les peces del seu Equilibrium, el seu àlbum, que està sonant molt. Varias quejas, Anita.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Almenys 5 persones han mort al Líban aquest matí en una nova onada d'atacs de l'exèrcit d'Israel aquesta nit i matinada, segons informa l'agència estatal libanesa NNA. L'ofensiva israeliana s'ha produït quan encara no feia ni mig dia de l'entrada en vigor d'un alto el foc acordat per Israel i Hezbollah. Avions de guerra i drons israelians han fet diversos atacs sobre l'àrea de Nabatieh des de la mitjanit i fins a primera hora del matí, mentre l'artilleria israeliana ha bombardejat la ciutat i la seva rodalia abans de l'alba. I en política, Gabriel Rufián ha plantejat eleccions primàries a la Unió de les Esquerres, que planteja per a les eleccions estatals, en un acte a València amb Mònica Oltra en el marc de les conferències que ha organitzat arreu de l'Estat per explicar el projecte. El portaveu del grup d'Esquerra Republicana al Congrés ha afirmat que si les esquerres no es posen d'acord província a província, segons diu Rufián, una solució podrien ser les primàries. Donem també un cop d'ull ràpid a la xarxa viària, perquè a hores d'ara un carril tallat a la C35 a causa d'un accident a Vidreres en sentit Llagostera, i també hi ha un carril tallat a la C14 a Bassella cap a la Seu d'Urgell. Marxem ara fins a Arenys de Mar, on se celebra la Fira de Sant Joan durant aquest cap de setmana amb parades repartides per la plaça de l'Església i el seu entorn. Al marge de les parades, les persones que s'hi acostin podran gaudir d'actuacions musicals i animació infantil. Des de Ràdio Arenys, Gemma Roig.
2: La Fira de Sant Joan tindrà una cinquantena de parades amb predomini dels productes artesans d'alimentació, però també hi haurà artesania i productes ecològics. Matilda Verdaguer, presidenta de l'entitat organitzadora Crisàlida, afirma que el motiu d'aquesta aposta per la gastronomia es deu al fet que la presència de productes fets a mà ja tenen el seu protagonisme en les fires mensuals que es fan a la nostra vila.
3: Hem volgut més donar força en el que és el menjar, però amb artesania no, perquè nosaltres, com que ja fem la fira d'artesania cada primer setmana de mes a l'altre costat de Riera, ens semblava que no, que millor que no ens féssim mal.
2: Verdaguer destaca que els paradistes convidats estan il·lusionats, ja que solen tenir un bon índex de vendes durant aquestes dates. La fira estarà oberta aquest dissabte i diumenge des de les 10 del matí fins aproximadament les 9 de la nit.
1: Més cultura, el cantautor Joan Daus ha estat el principal protagonista de la primera gran nit de la cinquena edició del Magnífic Fest de Lleida, amb himnes generacionals com Jo Mai Mai o La Gran Eufòria. I tanquem amb els esports. En bàsquet, el Barça juga avui a les 8 el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València Bàsquet. Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: La cama se siente vacía.
5: Aquí a Ràdio Vilafant seguim sumant cançons que ho estan petant.

0: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres, concert de Blue Duck Duo al Cau. Dissabte, inflables aquàtics, festa infantil, food trucks, la cursa a la nocturna i una gran nit de música amb la hawaiana a la piscina municipal. I diumenge, petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: 107.3 FM.
2: Mami, te chivate.
0: Aquesta té molt bon ritme. És la nova cançó de Dani Romero, La Piñata.

0: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.
1: Ràdio Vilafant, 107.3.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Xam per als més valents. Paire Thailand pels petits. Tropica Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes, entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Nova cançó i nou tema musical per Nil Moliner. Aquí tens el seu Salta. Salta.

0: Vilafant, 107.3 FM.
1: Tots els programes que escoltes aquí a Ràdio Vilafant els tens per descarregar-te'ls des de la nostra plana web www.radiovilafant.net o .cat.

0: matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
1: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
1: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Aquí tens, a Ràdio Vilafant, els èxits que estan sonant a tot arreu.

0: sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició d'etiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Aquest dissabte 27 de juny, passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
4: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
6: Si tu ja no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
5: La ràdio que ens uneix.
7: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquesta és una d'aquelles peces, doncs, per anar de festa. Paula Cops, Juan Magán i Funzo. Brindemos.

0: Ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, highstyle i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm i el Zalenter, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara què em dius?
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón.
1: La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: punt de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Plegats en aquesta peça musical, Sexeni i...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona ha mort aquest matí, pugen així a dues les víctimes mortals. L'incident ahir es va produir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la Cova del Gos amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un menor de 12 anys va morir ahir i un dels dos de 13 que van ser evacuats en estat crític a l'hospital, com diem, un d'aquests dos ha mort aquest matí. I en l'àmbit educatiu ja està en marxa la 6a Assemblea Educativa de Catalunya que ha arrencat aquest matí cap a les 10 a l'Ateneu del Clot a Barcelona. Entre altres, l'Assemblea té sobre la taula la definició de les mobilitzacions de cara al curs 2026-2027 i debatrà els models de vaga, la indefinida total per territoris o progressiva. L'Assemblea està formada per docents, personal d'atenció educativa, professionals del lleure educatiu i representants sindicals. D'altra banda, la Fundació Pere Tarrés també ha arrencat avui les activitats de lleure d'estiu amb la sortida dels primers grups de colònies. Fins al setembre s'espera que 40.000 infants i joves participin en alguna de les activitats de lleure que organitza la Fundació. Enguany, a més, s'han incrementat les beques fins a les 7.500 per l'augment de les desigualtats. Des de la Fundació reivindiquen així el valor educatiu del lleure després d'un curs marcat precisament per les protestes i el malestar docent. En mobilitat, recordem que 267 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona segons les darreres dades del Servei Català de Trànsit durant la jornada ahir entre les 12 del migdia i les 8 de la tarda, en el que és la primera part de l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan. Segons els càlculs del Servei Català de Trànsit, són el 44% dels 610.000 que s'espera que abandonin la zona fins a les 3 de la tarda de la jornada d'avui. Parlem ara també de cultura. El cantautor Joan Dausà ha estat el principal protagonista de la primera gran nit de la 5a edició del Magnífic Fest de Lleida. Durant la seva actuació s'ha pogut veure un públic especial en un dels moments més emocionants de la nit, al ser una de les veus més reconegudes del panorama musical català i també pels himnes generacionals que ha creat, com Jo Mai Mai o La Gran Eufòria. I tanquem amb els esports, parlem de bàsquet. El Barça juga el segon partit de la final de la Lliga CB avui a partir de les 8 de la tarda a la pista del València Bàsquet. Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Vint-i-sisena edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol-Sabol d'Òria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol-Sabol d'Òria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
3: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: 107.3 FM.
1: Sabem el tipus de música que t'agrada i per això des de Ràdio Vilafant t'oferim qualsevol estil musical. No ens perdis.

0: fuerte que un silencio a gritos.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Des de la banda sonora de la pel·lícula El dimoni de Prada 2, aquí tens a Lady Gaga, Shape of a Woman.

0: llança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà, amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Joan.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
2: Reggaeton, rock and roll, rumbas, cúmbias, el que vulguis. Tenim tota la música a la teva disposició.

música actual és la que sona en el rhythm i Zadenzer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, high style, novetats i les sessions del nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.

0: 107.3 FM.
1: Noves i novetats discogràfiques que van arribant aquí als estudis de Ràdio Vilafant FM. La més nova de Quevedo és aquest escàndol.

El 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava organitzat per Clau de Sol. Sortida 7:45 des del nucli antic, 7:45 al Camp dels Enginyers i a les 8 a les Forques. Esmorzar al de camí amb pa amb tomàquet i embotits, vi, aigua i cafès. Sortida en vaixell des de Tossa de Mar, amb un recorregut per la Costa Brava. Canyelles, Lloret, Fanals, Boadella, Santa Cristina. Parada de dinar al restaurant Estany de Malgrat de Mar, amb una amanida variada paella de l'Estany, cap de llom amb salsa de bolets, pa, vi, aigua, cafè, cava i gotes. Amb ball de tarda. Inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Data límit per reservar el vaixell el 25 de juny. Preu, 80 euros. 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava. Organitza Clau de Sol.

0: Pugem les revolucions al ritme amb aquesta nova peça de Tini i Ulises Bueno, Dos Amantes.
1: Y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ja sigui reggae, funky, sol, reggaeton, el que vulguis. Aquí ho trobaràs tot, al 107.3, a Ràdio Vilafant FM.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: 107.3 FM.
1: Des de la ràdio, des del 107.3 de l'FM, és el torn de Melendi, Veneno i Arena.

0: per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres, a les 8.
1: Aquest dissabte 27 de juny, passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor, 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem!

0: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Ràdio Vilafant.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassa de Tarragona ha mort aquest matí i puja així fins a dues les víctimes mortals d'aquest succés. L'incident es va produir ahir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la cova del Gos amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un menor de 12 anys va morir ahir i 2 de 13 van ser evacuats en estat crític a l'hospital. En plana educativa, en marxa aquest matí la 6a Assemblea Educativa de Catalunya, que ha arrencat cap a les 10 del matí a l'Ateneu del Clot, a Barcelona. Entre altres, l'Assemblea té sobre la taula la definició de les mobilitzacions de cara al curs 2026-2027. L'ordre del dia preveu fer una valoració del moment actual després de la consulta del preacord d'educació amb alguns sindicats i analitzar les possibles passes a seguir a partir d'ara. L'Assemblea està formada per docents, personal d'atenció educativa, professionals del lleure educatiu i representants sindicals. Recuperem plana de successos. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi de Forrellac al Baix Empordà, que ha cremat unes 11 hectàrees de vegetació, majoritàriament terreny agrícola. El foc es va declarar ahir cap a 3:15 de la tarda i va obligar a confinar durant una hora els habitants del nucli de Canapost. No marxem del Baix Empordà, en aquest cas a la Bisbal, on s'ha recuperat el subministrament d'aigua després de 24 hores sense a causa d'una averia. Els operaris van aconseguir reparar la fuita principal cap a les 5 de la tarda, però en el moment de restablir el servei es va produir una nova averia a un metre de la primera. Aquesta incidència va obligar a reobrir la rasa i substituir un segon tram de canonada, fet que va allargar la intervenció unes hores més. Finalment, l'aigua va començar a arribar a alguns habitatges cap a 9:15 del vespre i el servei va quedar complet restablert a les 4 de la matinada. L'Ajuntament atribueix l'origen de la incidència a la manca de manteniment a la xarxa de distribució d'aigua dels darrers 50 anys. Parlem ara de cultura, perquè l'empresa gironina Flock Drone Art Studio ha aconseguit dues fites destacades durant el festival Air Invictus, celebrat a Porto, a Portugal. La companyia ha assolit el rècord Guinness a la frase més llarga escrita amb drons i, a més, també ha aconseguit el rècord europeu de major nombre de drons volant simultàniament en un espectacle de llum i art aeri. I tanquem amb els esports. En futbol, el Sabadell assoleix l'ascens a la segona divisió després de guanyar per 4-0 al Zamora al partit de tornada disputat ahir a la Nova Creu Alta. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
3: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
4: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Au, au, no siguis així. Recomana la nostra sintonia als teus amics, als teus coneguts. Digue'ls-hi on poden escoltar i trobar la millor música i la millor companyia. 107.3, exacte, la nostra. Take 37,000.
2: 1, 2, 3...

0: was a lovely feel. That's exactly how it is.
1: Musiccat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. Musiccat amb Joan Antoni Blanco.
2: Ràdio Vilafant.
3: Novetats des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM, com aquesta nova peça de Bad Gyal, Màscara.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
2: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
1: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
2: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
1: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
3: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
4: Un, dos... A Ràdio Vilafant, cançons que coneixes i d'altres que et sorprendran.

0: us belluga.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: 107.3 FM.
1: Hay flechas que s'han perdido.
2: Vinga, ja coneixes la veu. Sí, sí, són ells, són La Pegatina. I aquí tens La Voltereta.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El ritme continua, els èxits també, i tu al centre de tot.

0: L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.
1: Ràdio Vilafant, 107.3

0: de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, ¿por qué vamos a aparentar?
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Sabem el tipus de música que t'agrada i per això des de Ràdio Vilafant t'oferim qualsevol estil musical. No ens perdis.

0: FM.
1: Aquesta cançó l'hem escoltat en anglès amb Bruno Mars. Ara, però, el mateix autor, Bruno Mars, ens la acosta en castellà. Lo arriesgo todo, Bruno Mars.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
1: Aquí, a Ràdio Vilafant, no hi ha silencis. Només música bonica.

Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

And it said, no, bro.

0: ritme a la teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Vols posar-te en contacte amb nosaltres? Molt fàcil, 972 54 63 02, al telèfon del 107.3.

0: Quarts de nou del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Xam per als més valents. Fire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, high style i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm is a Dancer, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara què em dius?

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Una setmana més amb tots vostès al programa L'Esclat de Tenora. Avui, el número 595, corresponent als dies 20 i 21 de juny del 2026. Obrirem el programa amb la sardana del compositor Josep Font i Palmerola, que porta per títol Lluïsa. L'interpreta la cobla Barcelona Albert Martí. Amb ella felicitem a l'amiga i companya, la Lluïsa Bordes de Gullana, que el passat dia 13 fou el seu aniversari i aquest 21 és el seu sant. Per molts anys, Lluïsa.

De Josep Font i Palmarola, la Cobla Barcelona Albert Martí ens acaba d'interpretar Lluïsa. En Joan Traité de Vinyonet de Puigventós felicita a la seva esposa, l'Adela Malirac, per el seu aniversari celebrat el passat dilluns dia 16. Per molts anys, Adela, també de part d'en Xavi Roig i nostra. La sardana no podia ser altra que la que et va escriure en Jaume Cristau. L'Adela de Music Land l'interpreta la principal.

L'Adela de Musicland, de Jaume Cristau i Brunet, l'ha interpretat la principal de la Bisbal. Ja que he nombrat en Xavi Roig, m'ha demanat que feliciti a la seva amiga Carla Planes de Barcelona per el seu aniversari que va celebrar el dilluns dia 16. Per molts anys, Carla. Ha escollit la sardana del compositor Joaquim Soms i Gené, interpretada per la Cobla Salvatana. El seu títol, Matí de Sardanes.

La Copa Salvatana ens acaba d'interpretar Matí de Sardanes, és d'en Joaquim Soms i Gené. De Marcel Artiaga i Valls és la propera, Tota una vida musical, ens la interpreta la cobla Reus Jove, i se'n va cap a Puig-reig per a felicitar a l'amic i company Ramon Maria Rossell, que el dilluns dia 16 fou el seu aniversari. Per molts anys, Ramon.

La Cobla Reus Jove ens acaba d'oferir Tota una vida musical. És de Marcel Artiaga i Valls. La Dolors Cirera de Figueres aquesta setmana té una doble celebració. Primerament, el dilluns, dia 16, fou el seu aniversari. I aquest divendres, dia 19, amb el seu marit, l'Agustí Pujolà, han celebrat les seves noces d'or, per molts anys per ella. Per a vosaltres, la sardana del compositor Francesc Teixidor i Ponce, interpretada per la Cobla Mediterrània. El seu títol, Noces d'or.

Acaben d'escoltar interpretada per la Copla Mediterrània Noces d'Hort, és de Francesc Teixidor i Ponce. Des de la canya, la Maria Coromines, els fills i nets feliciten el seu marit, pare i avi, a Lluís Serra, que aquest divendres dia 19 ha celebrat el seu aniversari. I aquest diumenge 21 és la seva onomàstica. Per molts anys, Lluís. Content d'haver-vos pogut saludar aquest passat diumenge. La sardana que han escollit és la d'en Siegfried Galvany. He fet el cim, 80. Està interpretada per la Copla, la principal de Llobregat.

Acaben d'escoltar He fet el cim, 80, és d'en Cífric el Bany Abril i ja l'ha interpretat la cobla, la principal del Llobregat. La propera és d'en Ramon Rossell i Mestres. Dues amigues parlen. Està interpretada per la cobla Sa Palomera. I aquesta se'n va cap a Roses per a felicitar a l'Alvira Borrell i a la Olga Hernández, que celebren els seus aniversaris respectivament, l'Alvira aquest dissabte dia 20 i l'Olga aquest diumenge 21, per molts anys

0: La Cobla Sa Palomera ens acaba d'interpretar Dues amigues parlen, és d'en Ramon Rosell i Mestres.
1: Esteu escoltant L'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: De Roda de Ter, en Josep Verdaguer i tota la família feliciten la seva esposa, la Teresa Iborra, que aquest dissabte dia 20 és el seu aniversari. Però molts anys, Teresa. La sardana que ha escollit és la del mestre de Torroella de Montgrí, en Vicenç Bou i Geli. Està interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal i que porta el teu nom, Teresa. És obligada de tenor i tible. Els solistes, en Josep Gispert i en

Josep Gispert a la tenora, Joan Parés al tible amb la principal de la Bisbal, ens acaben d'interpretar Teresa, és d'en Vicenç Bou i Geli. Del Banyolí, Rossend Palmada i Teixidor, escoltarem Núvols d'or sobre el llac, que ens la interpretarà la cobla, la principal de la Bisbal. Aquesta se'n va cap a Berga per a felicitar a la Maria Dolors Urriols i en Joan Parera, que aquest diumenge 21 celebren també les seves noces d'or. Per molts anys, parella!

acaben de soltar Núvols d'or sobre el llac. És de Rossend Palmada i Teixidor i ens l'ha interpretat la principal de la Bisbal. Aquest diumenge, dia 21, tenim la Paquita Serra de Llançà, que celebra el seu aniversari. Per molts anys, Paquita, de part de tota la família i nostra. La sardana no podria ser altra que la del teu fill, en Xavier Bec. Estiu a Llançà. L'interpreta la cobla...

La cobla contemporània ens acaba d'interpretar Estiu a Llançà. És d'en Xavier Bec i Serra. De Xavier Forcada i Carreres gaudirem de la seva sardana Celebrant Tradicions. Està interpretada per la cobla Jovenívola de Sabadell. En Xavi Roig de Figueres, amb ella felicita la Lluïsa Bordes i en Lluís Regall de Gullana. I de Figueres, en Lluís Balasc i en Lluís Magrià, que aquest diumenge dia 21 és el seu sant. Moltes

de Xavier Forcada i Carreras han escoltat Celebrant Tradicions. L'ha interpretat la Cobla Jovenívola de Sabadell. De Max Avar escoltarem Salta Nineta. Està interpretada per la Cobla Principal de Girona. De Figueres, la Maria Lluïsa Claparols felicita en Lluís López i en Lluís Prat per la seva onomàstica d'aquest diumenge dia 21. Moltes felicitats a tots i nosaltres també aprofitem per felicitar a la pròpia Maria Lluïsa. Molt de bones.

Salta nineta, de Max Abart, l'ha interpretat la cobla La Principal de Girona. De l'avi Xaxo és la propera, el seu títol, Lluïsa, l'interpreta la cobla Ciutat de Terrassa. Els Narcisis en Pare i Fill de Montiró la dediquen a la seva esposa i mare, la Lluïsa Capella, per a felicitar-la per la seva onomàstica que celebra aquest diumenge 21. Moltes felicitats, Lluïsa.

0: de Josep Vicenç i Juli, la Bixaixo, la ciutat de Terrassa, ens acaba d'interpretar Lluïsa.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 20 de juny, a Campdevànol, 27è aplec a la plaça de l'Ajuntament, tarda a les 5 i nit a 2:15, cobles, ciutat de Girona, Bisbal Jove i Principal d'Olot. A Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, a les 7 de la tarda hi ha ballada amb la cobla Foment del Montgrí. A Lloret de Mar, concert commemoratiu del centenari de la temporada de sardanes d'estiu. Jardins de Santa Clotilde, a 8:15 del vespre, cobla Montgrins. I a Roses, a la plaça de les Botxes, a les 10 de la nit, ballada amb la cobla Els Rossinyolets. Diumenge, dia 21 de juny. Anglès, 72è aplec a la Font del Canyo. Matí a les 11 i tarda a 4:15. Cobles Bisbal Jove, ciutat de Girona i ciutat de Granollers. A Pau, a les 12 de la migdia hi ha ballada amb la cobla la Principal de Banyoles. Camprodon, plaça de Santa Maria, a la 1 del migdia, sardanes i vermut. I a la plaça del Doctor Robert, a les 6 de la tarda, sardanes amb la cobla Salvatana. A Besalú, a la plaça de la Llibertat, a les 6 de la tarda, ballada amb la cobla la Principal de Cassà. A Blanes, en el Banc dels Músics, a 7:45 del vespre, ballada amb la cobla Baix Empordà. I a Fuixà, en la plaça de l'Església, a les 10 de la nit hi ha ballada amb la cobla la Principal de Banyoles. Dimarts, dia 23 de juny, a Molló, en el Coll d'Ares, a les 3 de la tarda, rebuda de la Flama del Canigó, amb la cobla Ciutat de Girona. A Sant Pau de Segúries, a la plaça Francesc Estabanell, a 6:45 de la tarda hi ha ballada amb la Juvenívola de Sabadell. A Cadaqués, en el Passeig, a 7:45 del vespre, ballada amb la cobla Rossinyolets. I a Agullana, Revetlla de Sant Joan, a la plaça Major, a les 10 del vespre, ballada amb la cobla la Principal de Porqueres. Dimecres, 24 de juny, a Camprodon, Festa Major, a la plaça de la Vila, a les 5 de la tarda, ballada amb la cobla la Flama de Farners. A Caldes de Malavella, Diada de Sant Joan, a la Rambla d'en Rufi, a les 7 de la tarda, ballada amb la cobla Juvenívola de Sabadell. Hi ha botifarrada popular. A Sant Hilari Sacalm, 80è homenatge a la bellesa, a la plaça del Doctor Grabalosa, a les 7 de la tarda, ballada amb la cobla la Principal de Banyoles. I a Campdevànol, és la festa de Sant Joan, a les 7 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, ballada amb la cobla Tres Vents. Dijous, dia 25 de juny, a Palamós, en el Passeig de Mart, a les 8 del vespre, ballada amb la cobla Baix Empordà. Divendres, 26 de juny, a Santa Pau, a la plaça, hi ha ballada a les 7 de la tarda amb la Principal de Porqueres. I a Palamós, és la festa major, en el Passeig de Mart, a les 8 del vespre, hi ha ballada amb la cobla Mediterrània. Dissabte, dia 27 de juny, a Riudarenes, aplec a la plaça Pau Casals, tarda a les 6 i nit a les 9. Cobles, Bisbal Jove, Flama de Farners i Principal de Cassà. A Ribes de Freser, 15a Diada del Soci, a la plaça del Mercat, a les 6 de la tarda, ballada amb la cobla Ciutat de Girona. A Maçanet de la Selva, Festa Major de Martorell de la Selva, a l'Església de Sant Pere de Martorell. A 6:45 de la tarda, ballada amb la cobla Vila de la Jonquera. I a Roses, a la plaça de les Botxes, a les 10 de la nit, ballada amb la cobla Mediterrània. Per al diumenge, dia 28 de juny, a Llançà, tindrà lloc el 53è aplec en la pinada de la Capella del Port. Matí a 2:15 i tarda a 4:45. Cobles, Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Rossinyolets. A Sant Joan de les Abadeses, en el Passeig Comte Guifré, a les 6 de la tarda hi ha ballada amb la cobla Sabadell. I a Blanes, en el Banc dels Músics, a 7:45 del vespre hi ha ballada amb la cobla Principal de Banyoles. I fins aquí l'agenda.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Aquest diumenge, dia 21, és el dia escollit per a celebrar el Dia Universal de la Sardana 2026. La sardana escollida és la d'en Francesc Mas i Ros, Petita Ofrena, amb motiu de la commemoració dels 125 anys del naixement del compositor. Aquest any, Tomàs Molina ha estat l'escollit per ser el pregoner del Dia Universal durant l'acte que tindrà lloc en el Parc d'Atraccions del Tibidabo aquest dissabte, dia 20, amb el Cobla Berga Jove. I en Tomàs ens diu: avui celebrem el Dia Universal de la Sardana, una dansa que és, alhora, música, moviment i comunitat. Una dansa que neix del gest senzill d'agafar-nos les mans i que, amb aquest gest, construeix un cercle obert on tothom hi té lloc. Potser per això la sardana no és només una dansa, sinó també una manera d'entendre com un poble es mou junt. És una forma d'equilibri, un coneixement compartit que funciona sense necessitat d'haver-lo teoritzat. Potser és l'única dansa on la música, la matemàtica i la convivència es troben en un mateix cercle. Quan una rotllana es forma en una plaça, passa una cosa extraordinària. Persones diferents, amb històries diverses, s'agafen de les mans i creen una estructura que només funciona si tots els moviments es coordinen. Cada pas és individual, però el moviment és col·lectiu. Cada dansaire compta, però la rotllana es mou com un sol cos. La sardana és, en certa manera, una petita llei de la física aplicada a la convivència. Una ona de moviment que recorre el cercle, un equilibri constant entre força i harmonia, entre llibertat i convivència. Quan la cobla toca i la rotllana gira, el cercle respira. En aquest moviment aparentment senzill hi ha una saviesa acumulada de generacions que han après, sense manuals ni fórmules, com fer que una comunitat es mogui junta. Celebrem també aquesta intel·ligència social que la sardana representa. Aquest any ho fem recordant Francesc Barrós, en el 125è aniversari del seu naixement, un compositor que va saber entendre profundament l'esperit de la sardana, una música feta per escoltar, però sobretot per ballar. La sardana unitària d'enguany, Petita Ofrena, és precisament això, una ofrena senzilla i alhora profunda. Un record que, quan les mans s'uneixen i els passos es compten, la música es transforma en equilibri compartit. Les seves sardanes, clares i elegants, pensades per la rotllana, ens recorden que tot és un diàleg entre la música i el moviment del poble. La sardana és cultura viva. Ha travessat generacions, places i paisatges i continua sent un espai de trobada on la bellesa, la convivència, la tradició i la creativitat es donen la mà. Cada dansaire, cada cobla, cada plaça ofereix avui la seva petita ofrena en aquesta dansa que ens identifica i ens uneix. Ballant-la avui, recordem el llegat de Francesc Barrós i reafirmem que la sardana continua viva perquè continuï sent compartida. Que les places s'omplin de rotllanes, que la música de la cobla continuï ressonant i que, agafats de les mans, fem girar la sardana a Catalunya i arreu del món. Catalans i catalanes, visca la sardana, visca Catalunya. Tomàs Molina, juny 2026. Escoltem ara, doncs, la sardana Petita Ofrena de Francesc Mas i Ros. L'interpreta la cobla Meravella.

La Cobla Meravella ens acaba d'interpretar Petita Ofrena, és de Francesc Mas i Ros, i és la sardana escollida per a celebrar el Dia Universal de la Sardana 2026. Com que la propera setmana la tinc molt atapeïda, avançarem les dedicatòries que tenim per Sant Joan. Escoltarem la sardana La nit de Sant Joan, del compositor Salvador Vives i Sant Feliu, amb lletra de S. Mas Vidal. L'interpreta la Cobla Catalana. Amb ella felicitem a tots els Joans, Joanes, etc., però molt especialment de Sant Feliu de Guíxols el company Joan Teixidor, que també el feliciten la Carme Tallant i en Genís Espel de Ripoll. D'Agullana, en Joan Reinal. De Vinyonet de Puigventós, en Joan Peralta i en Joan Traiter. De Banyoles, en Joan Delós i en Joan Ametller. De Berga, en Joan Parera. De Viure d'Empordà, en Joan Giral. De Boadella, en Joan Moradell. De Cadaqués, en Joan Llobet i en Joan Puig. De Canet de Mart, en Joan Bosch. De Castelló d'Empúries, en Joan Vergés. De Salrà, en Joan Galí, que també el felicita la Rosa Maria Garcia i tota la colla. De Collsospina, el Moianès, en Joan Mas. Del Far d'Empordà, en Joan Reixac i Tell i en Joan Arnall, que també el feliciten la Carme i en Miquel. Del Vendrell, en Jan Morros. De Figueres, la Joana Agustí, en Joan Calero, en Joan Pujol, en Joan Oriol, en Joan Presbirosella, en Joan Mas de Vall, en Joan Rocastany, en Joan Gratacós, la Joana Sánchez d'Icros, la Juanita Palagós, en Joan Vila i en Joan Guix. De Fortià, en Joan Arnau i en Joan Llach. De Jafre, en Joan Teixidor. De la Bisbal, en Joan Bertran. De Llançà, en Joan Oriola. De Llers, en Joan Seguer. De l'Escala, en Joan Ximinis. Del Malgrat de Mart, en Joan Vigues. De Mollet del Vallès, en Joan Freixa. De Molló, en Joan Pastoret. D'Olot, en Joan Sala i en Joan Ballesteros. De Palamós, en Joan Gironès i en Joan Ribot. De Palau Saverdera, en Joan Vilarroig i el seu fill, en Joan Vilassafont. De Ripoll, en Joan Moret. De Sant Iscle de Vidalta, en Joan Turon. De Sant Joan de les Abadeses, la Joana Gaja. De Sant Julià de Ramis, en Joan Ferrer Sitjà. De Sant Hilari, en Joan Tudela. De Vilafant, en Joan Costa, en Joan Vilaú, en Joan Adrové, en Joan Ayats, en Joan Masies, en Joan Fèlix i en Joan Triadú. De Vilafranca del Penedès, en Joan Vilella. De Torroella de Fluvià, en Joan Borràs. De Sant Pere Pescador, en Joan Gelabertó. De Besalú, en Joan Comamala. I en Xavi Roig feliciten en Joan Traiter, en Joan Cos, en Joan Mallart i en Joan Buixó.

La cobla catalana ens acaba d'interpretar La nit de Sant Joan. És de Salvador Vives i Sant Feliu. De Vilafant, la Pepita Armengol i tota la família feliciten el seu marit, en Joan Geli, per la seva onomàstica del proper dimecres, dia 24. Moltes felicitats, Joan. La sardana escollida és la del compositor Ricard Viladesau, que porta per títol Cors gironins, obligada de tenora i fiscorn. L'interpreta la cobla la principal de la Bisbal, els solistes a la tenora, el propi Ricard Viladesau, i en el fiscorn, en Josep Puig, el Moreno.

Ricard Viladesau, a la tenora Josep Puig del Moreno, el fiscorn amb el principal del Bisbal, ens acaben d'interpretar Cors gironins, és del propi Ricard Viladesau. De Josep Carbó i Vidal és la propera. Esperit colomenc, l'interpreta la cobla La Flama de Farners. I és a Santa Coloma de Farners que se'n va, per a felicitar en Joan Pararols per la seva onomàstica. Moltes felicitats, Joan, de part de la teva Antònia, tota la família, la Carme i en Sebastià, la Montserrat, la Rosa, en Joaquim, l'Angelina i meva...

Acaben d'escoltar, interpretada per la Cobla de la Flama de Farners, Esperit Colomenc, és d'en Josep Carbó i Vidal. Anem ara a per les estrenes. De moment, les dues que no hi varen quebre la setmana passada, de la plec de l'Escala. Per cert, no els hi vaig dir que la que vaig programar d'en Siegfried Galvany, Com mola ballar amb la Lola, està dedicada a la Lola Pujol de Bellcaire. Dit això, anem per l'estrena de la compositora Anna Serra i Roquet, que porta per títol D de dones. L'interpreta la cobla Bisbal Jove.

La Bisbal Jove ens acaba d'interpretar D de Dones, de l'Anna Serra i Roquet, estrenada el passat diumenge dia 7 a l'Escala. Estrenada també en aquest mateix plec, escoltarem ara la d'en Josep Antoni López i Álvarez, amb el títol de Si a l'Escala anem, sardanes ballarem. L'interpreta la cobla Ciutat de Girona.

Acaben d'escoltar Si a l'Escala anem, sardanes ballarem, d'en Josep Antoni López i Álvarez, que ens ha interpretat la Cobla Ciutat de Girona i que fou estrenada el passat dia 7 a l'Escala. Tenia ja el programa pràcticament tancat quan m'ha arribat un WhatsApp de la Joana Gaja de Sant Joan de les Abadeses i em diu: amb profund dolor us comuniquem que ens ha deixat l'Assumpta Roura i Mas, presidenta de l'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses. En aquests moments tan difícils volem fer arribar tot el nostre suport i afecte a la seva família i amics. En compartim el dolor, us acompanyem en el sentiment i recordarem sempre la seva vida i en els moments viscuts en el seu costat. Descansi en pau. M'ha explicat també la Joana que l'Assumpta ha lluitat 12 anys amb el càncer i portant l'agrupació junt amb el seu marit en Joan. M'ha demanat, sisplau, tria una sardana en el seu record, que és una dona que es va fer estimar sempre i va estimar la sardana, de la que sols la mort l'ha pogut fer allunyar. Tots en tenim molt bons records. Ha presidit l'agrupació fins a la mort, fins i tot donant classes entre quimio i quimio. Quina estimació més gran, tot una prova de mort a la nostra dansa i al país. He trobat una sardana de la Maria Teresa Monclús que li va escriure a ella, amb el seu nom, Assumpta. Escoltem-la interpretada per la Cobla Ciutat de Girona.

acaben d'escoltar Assumpte, és de la Maria Teresa Monclús i Marquès, ens l'ha interpretat al Cop la Ciutat de Girona i l'hem dedicat a la memòria de l'Assumpte Roure i Mas, que el dia 15 ens va deixar a l'edat de 72 anys. Reposa en pau. Des de les Forques, l'Elga Tobert i Cabrafiga i tota la família feliciten el seu avi de Vilamalla, en Salvador Cabrafiga, que el passat dia 9 va celebrar el seu 80è aniversari. Per molts anys, Salvador, fa temps que no ens veiem. Una forta abraçada. Han escollit la sardana estrenada a Vilamalla el passat dia 26 de gener del 2025, del compositor Jordi Feliu i Horta. El seu títol, Estrella de l'Empordà, l'interpreta la Cobla Salvatana.

La Cova Salvatana ens acaba d'interpretar Estrella de l'Empordà. És d'en Jordi Feliu i Horta. Anem ara a per les estrenes de la Plec de la Bisbal, que em penso que només en podrem escoltar dues. La primera és del compositor de Banyoles, l'Esteve Palet i Ribes. El seu títol, Sota les voltes, l'interpreta la cobla, la principal.

Sota les voltes, l'Esteve Palèdia Ribas, la interpretada principal de la Bisbal, estrenada a la Bisbal aquest passat diumenge, dia 14. La segona de les estrenes de la Bisbal és de l'escalenc Joaquim Osteny i Dunya Beitia. Li ha posat el títol de A l'ombra del passeig, l'interpreta la cobla Bisbal Jove.

La Cobla Bisbal Jove ens acaba d'interpretar A l'ombra del passeig. És de Joaquim Estany i Núria Beitia i fou estrenada aquest passat diumenge dia 14 a la Bisbal. La tercera, que és de Carles Alcaide, veig que no hi cap. La posarem la propera setmana. I fins aquí el programa d'avui. Adéu-siau.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com.
2: Hola amics, comencem l'Embalat d'avui i ho fem en un cartell de luxe, podríem dir. Tenim quatre intèrprets aquí de primera categoria. El primer s'anomena Albert Pablo. Aquest segurament que el coneixereu, tots els que esteu acostumats a anar a ballar per aquí les sales de ball de l'Empordà, perquè abans formava part del Ostres Ostres. Una vegada ens va sorprendre gratament perquè canta molt bé i ens va oferir aquest compact disc, El Regreso. I aquest és el regreso d'Albert Pablo, en aquesta bonica cançó que ens portarà molts i molts de records. Us en recordeu d'aquell corazón de papel? Doncs de la seva forma interpretativa tan especial que té, escoltarem a Alberto Pablo en aquest corazón de papel.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com. Albert Pablo, concretament en aquest Corazón de Papel, un romàntic tema com tots els que ens té acostumats i que ens interpreta. Més temes d'aquest cantant en solitari. I continuem amb ell, i com no, en aquesta música tan romàntica i tan ballable que ens té acostumats. Concretament ara en un tema, Mujer de 40, un tema que sens dubte que us farà pensar.

Albert Pablo, un dels components de Ostres Ostres, que en solitari doncs han pres també a un nou camí a la seva carrera. Més música i portant doncs més música d'aquest tan melòdic cantant i que tants èxits doncs va triomfar en una època passada i esperem que ho aconsegueix, que continuï fent-ho en l'actual. Mi corazón, el corazón es un gitano, un

Alberto Paulo és component de Ostres, Ostres, concretament la veu d'aquest duet, ara en solitari, que ens acaba de portar aquestes cançons que em porten tants i tants de records. I ara anem a gaudir un tema que també ens interpreta ja per acabar la seva participació en aquest programa.

0: Una cançó de gran èxit, sí.
1: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
2: Recorda, embalatradio@gmail.com.
0: embalatradio@gmail.com. Aquesta és l'adreça que et pots dirigir per fer-nos qualsevol petició. Aquí estem per servir-te. I continuem endavant en aquesta actuació d'avui, en aquestes tres actuacions que tenim avui. En primer lloc, hem pogut escoltar a l'Albert Paulo, que ens ha interpretat aquesta música tan romàntica fins a aquests moments. I després de l'actuació d'Alberto Paulo, continuem ara la segona actuació del nostre programa. Són el grup Pep i Maria José, músics. A continuació els podem gaudir en un tema una mica més mogut, ja que la primera part del nostre programa ha estat molt romàntica. Per tant, trencarem una mica d'aquesta aureola d'encisament, doncs, que s'ha produït al llarg de tot el que ens heu escoltat. I anem a escoltar aquesta, la primera cita, una peça molt ballable que a continuació us ofereixen aquest duet.

0: primera cita.
1: La primera cita, ara escoltarem El dia s'ha nublat. Que caramba, el dia s'ha fet malbé.

arrima en Josep i Maria José, o en Pep i Maria José. Ara un tema també romàntic, perquè també el saben interpretar, i molt bé aquest. Alguien cantó, recordant Matt Monroe.

Pep i Maria Josep, i seguim amb la seva música, ara en un tema italià. Concretament s'anomena així, Sincera Innamorata.

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat.
2: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
1: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies.
2: Tote siempre a ti.
1: Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
2: Pero somos marionetas bailando sin fin en la puerta.
0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
3: Un programa de Joaquim Pijuan.
1: Anem a través de la teva sintonia d'un nou èxit de Pep i Maria José Músics en les seues interpretacions que fan de ballables, concretament aquest que porta per nom Santa Mònica.

I continuant en el grup Pep i Maria José, ara versionant per tots vosaltres aquest bonic tema. Otro ocupa mi lugar. Així l'han vist, així l'han adaptat i així l'interpreten.

Pep i Maria Josep, continuem nosaltres oferint-nos una cançó molt peculiar i que s'ha escoltat moltes vegades en totes les nostres pistes de ball. Concretament aquest vino griego. Anem-lo a disfrutar en versió de Pep i Maria Josep.

0: Pino Griego és el tema que ha posat punt i final a l'actuació aquí avui en aquest embalat de Pep i Maria Josep. I ara com a taloner...
1: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat. Recorda, embalatradio@gmail.com.
0: I continuem amb la música, i ara ho fem amb la veu de José Alejandro. I comença la seva actuació en aquest dia de festa, que és especial per tots els que gaudeixen del programa, perquè és un programa de festa. Escolteu-lo el dia que l'escolteu. Comença en un tema molt romàntic. Fuiste mía un verano. Per tots vosaltres.
2: Hoy la vi. Fue casualidad.

Com us dèiem a la presentació de José Alejandro, una gran veu que té aquest bon senyor. Cantant i més cantant cançons com aquestes, no puedo quitar mis ojos de ti. Anem a disfrutar-lo en aquesta bonica cançó que segurament que es portarà a altres temps, aquí a la teva sintonia preferida.

Un bonic tema que ens acaba d'interpretar en aquesta majestuosa veu que té. No puedo quitar mis ojos de ti. I ara ja per acabar i posar punt i final i colofó en el nostre programa, en la veu que acabem d'escoltar de José Alejandro, gaudirem de l'últim tema. Qui en serà? I en ells diguem adéu-siau, amics. Ha estat un plaer acompanyar-vos una vegada més a través de la vostra sintonia preferida. Serà el proper dia, el mateix dia que heu escoltat avui, a la mateixa hora i en el mateix punt del dial. Que disfrutis i que sigueu molt i molt feliços.

comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

Benvinguts al Ningú no és perfecte. He-Man i els màsters de l'univers són sinònim de la infantesa de molts dels que érem nens als anys 80. Ara arriba el projecte més ambiciós que s'ha fet amb els màsters des dels anys 80. Un autèntic blockbuster. La mena de pel·lícula que somiàvem veure quan érem nens. Avui analitzarem Masters of the Universe 2026. M'acompanyen la nostra productora, la Marta Sanz, en David Callahan Ruiz i en Paco Cabero. Qui us parla, l'Ignasi Arbat, a la direcció i presentació. Us recordem que podeu subscriure-us i escoltar tots els programes a iVoox, així com a Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, YouTube i Patreon, si en sou mecenes. A ningunoesperfecte.cat hi trobareu tots els canals de podcast, així com el blog amb crítiques de cinema, disponibles tant al web com al canal de YouTube @ningunoesperfecte. A les xarxes socials ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. I si voleu contactar amb nosaltres, podeu escriure'ns a ningunoes@outlook.com. Acompanyeu-nos en un viatge pel fantàstic Eternia, un planeta d'aventura, màgia, esperança, humor i nostàlgia que ens ha fet sentir el poder de Grayskull. Comencem!

0: I després d'aquesta petita història dels Màsters de l'Univers, ara sí comencem a parlar d'aquesta pel·lícula estrenada aquest 2026 i tenim per una banda la Marta Sanz. Marta, què tal? Benvinguda.
1: Gràcies. No sé què faig aquí, però bueno.
0: Bé, tu vens una mica com la que no sap ben bé com funcionen els Màsters, no, però has vist la pel·lícula, no?
1: La pel·lícula, doncs ja està. Però els dibuixos animats no sé si els vaig veure, no tenia joguines, en fi, que...
0: No, ni Xerra, que és el que...
1: No, que jo no sé.
0: Tu eres
1: no
0: de Barbie, sé. De Mattel.
1: Sí.
0: Faltava Xerra, doncs.
1: Sí.
0: Bé, i tenim dos autèntics màsters de l'univers. Per una banda, en David Callahan Ruiz. David, què tal, com estàs?
2: Hola, bones. Pues molt bé, aquí disposat a disseccionar aquesta peli molt esperada, jo crec.
0: Molt esperada.
2: Molt esperada. I que crec que ha arribat una mica tard, però bueno, ja en parlarem.
0: Sí. I en Paco Cabero, també un altre col·leccionista també molt malaltís d'això dels Màsters de l'Univers. Què tal, Paco? Com estàs?
3: Sí, molt bé. Estic eternamente encantado d'estar amb vosaltres. És un plaer fer el programa d'aquesta pel·li i sobretot dels Màsters de l'Univers, que han fet que m'arruïni diverses vegades.
0: Ja, tenen aquestes coses. Bueno, primer vas intentar arruïnar, suposo, els teus pares i al final, pues...
3: No es van deixar arruïnar i tu i jo tenim algo en comú, que és no haver tingut mai el castell de Grayskull, i això ens ho pagaran en aquesta vida o en l'altra, com et pares.
0: Tens tota
2: jo tampoc, jo tampoc, però... tampoc l'he tingut mai. Jo vaig tenir el castell de Playmobil, que crec que no és el mateix, però bueno.
3: Jo tenia només... ara fora conya, ja ho explicaré després. Van equivocar els meus pares i em van regalar la trampa d'Ordax en comptes del castell de Grayskull. Ho van veure tot igual, i quan jo vaig obrir la caixa vaig veure la trampa aquella que tenia un guà en forma de serp i vaig dir, vale, papà, mama,
0: no era això.
3: Que hablar de residències.
0: Doncs va, vinga, anem a parlar de la pel·lícula.
1: Abans de continuar, sí. Només suposo per consolar-vos, en una entrevista que han fet els actors, l'actor que costarà de dir, que és en Johannes Haukur Johannesson, que fa de Fisto, tampoc li van regalar el castell de He-Man, i tenia el d'Skeletor.
0: De la serp.
1: I llavors ell diu que tenia un amic, que això segur que podeu compartir la mateixa història, que sí que el tenia, i llavors anava a casa de l'amic a jugar amb el castell com Déu mana, no? I diu, lo guai de l'Skeletor, del castell... Bueno, és un castell, no? L'Skeletor, sí. És que tenia com un filtre i podies canviar la veu, no? I te distorsionava la veu.
3: Tenia un micro, sí.
1: Vull dir que no sou els únics, tu. No. Que fins i tot l'actor de Masters tampoc tenia aquesta joguina tan preciada.
3: Jo, aquest actor hauria d'estar tan chiquito, no? Per lo de Fisto.
0: Ahir, ja comencem.
3: Vale.
0: Va, anem a parlar de la pel·lícula. Us demanaré unes opinions generals, anirem desgranant. Jo d'entrada he de dir que és la pel·lícula que jo volia veure de petit. És a dir, aquella pel·lícula que l'any 87 vaig anar al cine, que tenia moltes ganes de veure i que no vaig veure, l'he vist ara. És com deies tu abans, David, arriba una mica tard, però al final ha arribat, i és una pel·li que jo sobretot valoro per l'emoció, no? I al final, què és el cinema si no és emoció? I per mi ha estat molt emocionant, i a mesura que anaves veient coses i tal, inclús al final, que acabes quasi amb la llagrimeta, amb aquell homenatge que fa la sèrie de Filmation. Vull dir que, no sé, té per mi un component molt emocional, i també aquest component de tenir un somriure tota l'estona que estava veient la pel·lícula a la boca, no? I a partir d'aquí, si voleu, anem desgranant i anem dient cosetes. I què us ha semblat a vosaltres?
1: Per mi ha estat una pel·lícula entretinguda, de fantasia, però m'ho he passat molt ben feta. Els actors jo crec que ho fan superbé. Hi ha química, hi ha un sentit de l'humor que està molt ben encaixat, hi ha diàlegs que alguns són per emmarcar, i sí que em va recordar alguna cosa de la meva infantesa d'haver-ho vist de dibuixos, eh? Però no tinc aquest vincle tan fort emocional que teniu vosaltres, però com a pel·lícula a mi em va agradar. És entretinguda.
2: Bueno, jo anava amb... no confiava molt en aquesta peli, i havia vist els tràilers que lluïen bastant bé, i haig de dir que m'ha sorprès positivament, la veritat, eh? Jo crec que és un entreteniment de principi a fi. Potser hi ha algun moment a la peli que divaga en excés, però en general crec que és un entreteniment absolut. A més, es deu a aquesta generació dels de finals dels 70-80 que van créixer amb els dibuixos i amb els ninos, i poca cosa més. Jo m'ho he passat molt bé i jo crec que les noves generacions, i aquí està la dificultat, que no tenen aquest component que tenim nosaltres, no? La vella guàrdia, per dir-ho d'alguna manera, jo crec que també s'ho ha passat bé. Hi ha gent de les noves generacions, els fills d'aquests que, no? D'aquesta generació, que s'ho han passat bé, i així com a general jo diria que ha estat una adaptació molt, molt reeixida, eh? Molt, molt ben feta, i bueno, després parlarem amb alguna d'unes altres cosetes o traurem punta, però jo m'ho he passat teta, la veritat.
3: Bueno, jo he de dir que, a diferència de l'Ignasi, cada cop que l'Ignasi em passava el tràiler per WhatsApp, em deia, mira, ja ha sortit, jo em portava un xasco. No li volia dir al pobre Ignasi, perquè sé que ho feia amb il·lusió, però jo cada cop veia un CGI que deia, però aquesta... O sigui, jo al Castell de Grayskull, el primer tràiler, vaig dir, és un render que no està acabat. No, he vist que després de la pel·li és el mateix render. Però a mi la pel·li sí, m'ha agradat. Jo defenso les dues, la del 87, la Canon i aquesta. La
2: no, no, jo també, Paco. Jo sóc superfan d'en Dolph Lundgren i aquella pel·li de la Canon, Sí, sí.
3: Buen destino. No, no,
0: a mi no m'hi trobareu, però bé, endavant. Vull dir, sí, me la miro un carinyo amb els anys, Però per mi va ser una pel·lícula decebedora al màxim.
3: Tu tens la meva edat un any més. No pots dir decebedor amb 7 o 8 anys perquè no saps què significa aquesta paraula. Llavors...
0: Però jo recordo que més vam anar amb els nens, els amics de classe, que eren fans dels màsters, i vam sortir tots cagant-nos amb la pel·lícula. És el record, perquè no s'assemblaven res amb allò que jugàvem i allò que havíem vist. Aleshores, va ser un xasco, sí, sí.
3: Però, ojo, que els ninos ja eren diferents dels dibuixos animats. Llavors, el xasco ja era... ja t'estaven preparant pel xasco, perquè tu veies els ninos, que eren guerrers de precincats quasi, amb cara de mala hòstia, després veies la sèrie que era com queer. Llavors ja t'estaven preparant pel xasco.
0: Cosa que li ha tret molt de punta aquesta adaptació,
3: Sí, sí, sí, correcte. I el resum és que m'ha agradat molt, l'he vist dues vegades, en castellà doblada i en versió original, i molt bé. Sí. M'ha guanyat més en versió original que doblada per una sèrie d'acudit. No, però bé, molt bé. Estic content d'haver-la vist en pantalla gran i és una llàstima el que està fent en taquilla.
0: Sí, sí, d'això també doncs, ja en parlarem. De totes maneres, crec que funciona molt la pel·lícula com una adaptació de la sèrie Filmation, no? Que és veritat que sí que veu d'altres referents, d'altres adaptacions, no? Inclús veu o té algunes coses de l'adaptació de la Canon, poquetes, també de còmics o altres sèries animades, però sobretot el gran referent és la sèrie de Filmation, perquè no deixa de ser la pel·lícula un viatge a la infantesa, no? De tots aquells que vam jugar amb el Masters, vam veure la sèrie d'animació, que aquí doncs, va començar a emetre's a TV3 a l'any 89, però que anteriorment, doncs, o a través de VHS o Telefrancesa, etc., l'havien pogut veure alguna cosa, perquè recordeu que la sèrie és del 83 fins al 84, no? I crec que és una pel·lícula que els fans segurament la disfrutaran. O sigui, ja sé, Marta, que estàs aquí, que no coneixes massa aquest món i que l'has vist ara en aquesta pel·lícula.
1: La meva perspectiva era darrere d'una valla. És a dir, jo veia els nens jugant amb això i veient això, i a mi no m'interessava gens, perquè era molt masculí, No sé si ho veieu, però sí, era molt masculí.
0: Sí, sí, sí, jo ho sabíem, però així eren els herois als anys 80, no? Eren molt masculins.
1: Sí, sí.
0: D'aquesta manera, aquesta adaptació també juga amb aquest fet, no? De que una cosa tan masculina als anys 80, com la podem mirar a dia d'avui, no? Sense...
1: Sí, però hi ha una frontera, està matisat, està molt bé, perquè no cau tampoc en un estereotip massa suat d'avui dia, és a dir, amb el missatge, no, allò, la pancarta allà, no, està molt bé, està trobo molt ben trobat l'humor, o la manera de, no, perquè a mi m'ha agradat molt, que no sé vosaltres, el personatge d'Adam, que a les dibuixos doblats en català li diuen Adam, que consti, Adam, el personatge d'Adam, o d'Adam, és molt bo, o sigui, ell treballa en una secció de recursos humans que fan cursos de no conflictes, no? De resolució de conflictes, que això doncs, s'estén bastant a les empreses, a qualsevol, i després, clar, es troba amb el que fa la CAP, no? És com hi ha una realitat I aquesta realitat la porta després a Eternia i ell és més que múscul, que això és el que m'ha agradat, que només amb múscul no pot ser el màster, no? Vull dir que has de ser algú més, el teu regne necessita algú més que això, no? I potser és el canvi, no?, dels 80 aquí.
0: Sí, però a mi tot això tampoc li resta, perquè crec que la pel·lícula també té èpica, és molt emotiva, sí, també en alguns moments.
1: I molt de múscul tothom, eh?
0: Sí, bueno, clar, és que és el que toca, són els màsters de l'univers, aquí és que... És,
1: és que veig en David amb la samarreta i el múscul, no, David, on és?
2: Però tampoc els he trobat tan musculats. Que podia haver estat una cosa molt exagerada si haguéssim anat realment... Els ninos eren hipermusculats.
1: Home, però això és irreal. Aquests cossos són irreals. Els ninos són irreals.
2: Però vull dir que la pel·li està bé, està adaptat a la justa mesura, no han fet, no? Ni el seu... No sé, no s'han passat. En
1: Paco aixeca el dit.
3: Jo crec que He-Man hauria d'haver estat més catxes.
2: Sí, això t'ho m'ho diu, ja.
3: I passa una cosa, que quan és Adam a la Terra està més quadrat que quan és He-Man.
1: Perquè
3: la camisa rosa aquesta sembla d'un culturista. No, en sèrio, està quadradíssim. I llavors, quan es transforma en He-Man, és menys quadradí.
2: Jo crec que, en general, hem d'entendre que és una pel·li d'origen. És la primera vegada que es transforma en He-Man i tampoc està tan quadrat. Independentment d'aquestes, no, d'aquestes irregularitats en el muntatge que diu en Paco, no?
0: Però de totes
2: maneres...
0: Jo crec
2: que és un He-Man que més endavant, no? Pues jo això ara mateix m'ho menjo.
1: El lector Nicolás Galitziné, que l'hem vist, o jo l'hem vist amb l'Ignasi fa poc en aquesta pel·lícula de Ship Detectives, no? Les ovelles detectius.
3: Meravella de peli, eh?
1: Meravella de peli. Tu el veus allà i no és He-Man. O sigui, el canvi brutal, que més ho diu, que s'hi va posar mesos abans amb un entrenador, amb una dieta, fent molt de pit, aixecant pes, que acabava baldat, el que aixecava llavors, que ara ja no, perquè ara ja no, per suposat, no segueix aquest entrenament. Han parlat dels entrenaments i l'actriu, la Camila Méndez, que fa de Tila, també es va entrenar a consciència, diguéssim, no? Per augmentar volum i tal. Jo el veig molt bé. Què voleu que us digui? Si jo he mirat Masters de l'Univers és per veure en Nicolás He-Man tal com el recordava.
0: És un actor que ha fet molta comèdia romàntica, no? Té una pel·li a Amazon que, de fet, allà va tenir bastanta repercussió, Red, White and Royal Blue, també a Amazon La idea de tenerte, o sigui, és un actor que ha treballat molt dintre d'aquest gènere, i aquí és un He-Man, o un Adam també adaptat al dia d'avui, és una mica maldestre, no? Té aquesta cosa, és un bon Jan, té bon caràcter. El personatge no és el típic heroi, inclús quan és He-Man no és el típic heroi vuitantero net en aquest aspecte, i crec que l'actor el que li atorga al personatge és una dolçor, perquè crec que és així, que desafia aquest concepte clàssic de la masculinitat que parlàvem, no? I fa que tingui més capes i que sigui més actual d'aquesta manera el personatge. La veritat és que la humanitat el fa més heroi que no pas els músculs, com deies tu, Marta, i d'aquí podria ser el missatge de la pel·lícula, però crec que ell és molt carismàtic, s'ha representat molt bé el cor enorme que té el personatge, i jo he trobat un He-Man més humà, potser és més fàcil connectar-hi, tant doncs, amb la part que és petit com la part que doncs, ja veiem que ha crescut, la terra, que s'ha fet gran, etcètera, no? I no sé, jo he trobat que, bueno, m'ha resultat fàcil connectar-hi.
3: Sí, no, el personatge d'Adam està molt guai, vull dir, per tot el que has definit, sí que és una mica ximplet a vegades, no? Una mica massa...
1: Jo diria confiat, no? També
3: confiat.
0: Bé, parlem del director, que és en Travis Knight, que aquest senyor doncs, ve de fer pel·lis en acció real, Bumblebee, però que també doncs, n'ha treballat amb moltes en animació. De fet, és una de les cares visibles de Laika, no? Aquesta productora d'animació amb stop motion, va fer Kubo i ara té pendent una altra pel·lícula que l'ha dirigit ell, que s'estrena a l'octubre, que és Wildwood. Per tant, haurà estrenat dues pel·lícules en el mateix any, tot i que la Laika segurament deu fer molts anys que deuen estar treballant per la complexitat, no?, que implica tot això. I crec que fem molt bona feina, no? Que mostra molt amor pel material original i es nota que és un fan dels Masters. Vull dir, aquest home segurament està molt malalt d'això.
1: Ja t'ho dic jo que sí.
0: Ja, ja, no, sí, es nota. I el guió ha estat de Chris Butler, que també doncs, ve de Laika i que va fer, per exemple, escriure i dirigir Paranorman i és un dels guionistes també habituals de Laika. Per tant, jo, és que l'equip creatiu darrere d'aquesta pel·lícula, un 10.
2: És un humor ingenu que cau bé. Els personatges també... L'humor l'has de saber expressar, no? Els gags, les... Jo crec que tots els actors estan una mica en aquesta línia. Crec que, per exemple, aquell gag final, no? De dir, ara es va canviar, ho sap, no? Ja sabem que és ell, no? No sé, té cosetes que són d'humor simpàtic i, sí. I que no, saps? No, a mi m'ha agradat aquest to.
0: M'ha recordat el
2: Sideco... En plan sèrio, jo no sé si hagués... Perdó, no sé si hagués funcionat tant un He-Man pres molt en sèrio.
0: Jo per crec exemple, que no, però...
2: La de la Canon es prenia molt en sèrio a si mateixa, que jo l'estimo molt, aquesta pel·li, però jo crec que es prenia massa en sèrio per l'època i sobretot pel pressupost que tenien. I aquesta, en canvi, ja ha tingut una mega producció i tampoc es pren molt en sèrio, en el bon sentit de l'expressió, i jo crec que això... Ostres, és molt positiu, fa que sigui molt més simpàtica i que entri molt millor.
0: Perquè jo crec que, o sigui, els moments que són èpics, que t'has d'emocionar i que són moments serios, hi són, i tenen el seu pes important. Jo crec que l'humor no li resta en aquests moments, a mi no m'ha restat. I m'ha recordat, si he de comprar amb algú l'humor d'aquella pel·lícula de Dungeons and Dragons, que tampoc no va funcionar massa en taquilla, que també tenia aquest, crec, aquest tipus d'humor que també recull aquesta pel·lícula, no?
2: Més... Una pel·li molt divertida, per cert.
0: Molt divertida, sí, sí. Sí, sí.
3: I funcionava molt bé com a pel·li, vull dir, fins i tot, sí, si no sabies res del lore de... Hòstia, el lore, eh? Ara tothom diu lore.
0: Sí.
3: Ah, hem de parlar del lore.
0: A mi m'ha agradat, no sé també què en penseu vosaltres, la manera com gestionen des de l'humor també el nom dels personatges, perquè realment, o sigui, les joguines tenen uns noms que semblava que li hagués posat un nen petit, no? Perquè a fi al cap al públic érem nosaltres que érem nens petits aleshores, per tant ens encaixava molt bé que He-Man fos He-Man, que Skeletor fos un esquelet, que Fisto és el que té el puny, o sigui, una cosa bàsica sí, que funciona.
2: Si fa, el propi He-Man fa un acudit de el nom que s'ha autoimposat, sí. No? De He-Man. I,
1: és redundant, bueno, no? És ell, home.
2: Sí, no, fa, no sé, fa gràcia, a més se'l queden mirant com en sèrio.
1: Però, mira, David, fa gràcia avui dia. Avui dia que no cal reafirmar tant. Això als 80 potser no hagués fet la mateixa gràcia. Perquè...
2: No, però no pretenia fer gràcia. No. Era el context de l'època. Era un altre moment.
1: Però que està molt ben, molt ben trobat. A més, al final de tota sí. La pel·lícula. És el colofó, és la cirereta. No,
0: a mi em va fer
1: riure.
0: I el tio diu... No és una mica macho el nom?
1: ell mateix
0: ho diu, no?
2: Bueno. És que no sé si ho hem dit. Jo penso... que era molt difícil adaptar He-Man als temps d'avui
0: sí.
2: I que la cosa sortís més o menys bé. Era molt difícil perquè no deixa de ser una sèrie una mica absurda amb un tio que va amb taparrabos i és una barreja surrealista de ciència-ficció i espasa i bruixeria, que jo la compro, eh? Però avui en dia aquestes coses són com una mica... No saps... Bueno, i ara esteu dient que en taquilla sembla que no funciona tot el bé que voldríem, no?
1: Que aquesta pel·lícula, així, anys enrere, hauria funcionat. Vull dir que és que no s'entén.
0: Sí, de totes maneres, després ja en parlarem quan doncs, abordem si és que hi haurà seqüeles o no, però els senyors d'Amazon estan bastant poc preocupats respecte a la taquilla, perquè sí. Ells tenen molt clar que el seu és una plataforma, que el cine, el que vingui, és un extra de les moltes coses que signifiquen. No només perquè on dona realment els calés o pot donar els calés realment és en la plataforma, sigui a través d'anuncis, perquè a Amazon ja sabem que li agrada molt els anuncis a la seva plataforma. Fixeu-vos en la quantitat de product placement que té aquesta pel·lícula. O sigui, des de la metàfora de la Coca-Cola sobre el contingut de l'espasa de poder, no? Des de que quan salta de l'autopista hi ha un camió d'Amazon... O sigui, és una plaga de product placement.
2: Precisament per això, jo crec que hi ha la voluntat de tornar a vendre ninos o el merchandising i aquestes coses.
0: Evidentment.
2: Jo trobo poca publicitat.
0: I si vols parlar general, de la quantitat de ninos que s'estan venent des de que ha sortit la pel·lícula altra vegada, pues, és un altre tema. Que trobareu, o sigui, que els ingressos d'aquesta pel·lícula li poden arribar de moltes maneres i Amazon controla tot el mercat, producció, exhibició, tot.
2: Anirà a més llarg recorregut, jo crec, aquesta peli.
0: Sí, sí.
2: Crec que anirà, funcionarà, anirem veient amb les setmanes i els mesos que va fent el seu calaix.
0: I de la resta d'actors, abans d'anar amb la pel·lícula, què us han semblat? La resta, que bueno, tenim a Camila Méndez, Idris Elba, Morena Baccarin i Alison Brie, per dir potser les cares més conegudes, no? Man at Arms, Roboto que es veu, en aquest cas de Kristen Wiig, Ramen, etc. O sigui, tots aquests personatges que van apareixent, i el propi Jared Leto, que posa la veu a Skeletor, que per mi és la millor interpretació de la seva carrera.
1: Sou molt cruels.
0: Perdona. No. És que clava l'Skeletor de la sèrie de dibuixos animats.
1: És que, tal com has dit, semblava que en Jared Leto no hagués fet res de bo en la seva carrera cinematogràfica.
2: Bueno, jo no dic això, però...
0: Però
2: a mi m'agrada molt l'Skeletor.
0: Però és veritat que, jo que sé, a l'última de Tron, allà, es passeja.
1: Quina pel·lícula.
3: Jo dels actors i de les actrius he de dir que l'Alison Brie està desapareguda, és a dir, jo li hauria tret més tita a Evelyn, perquè a part l'Alison Brie té una viscòmica molt guai.
1: M'encanta.
3: I la tia és molt guai. La Kristen Wiig fent de Roboto és un dia de gravació mitja hora, dona'm els $2 milions, i igual, a mi la Kristen Wiig és de les actrius de comèdia americanes que més gràcia em fan. La Tila està molt bé, la Camila Méndez, vull dir,
0: sí, sí, brutal.
3: I té hi ha moments que és quasi més important que la de Mian Hickman i està molt guai. I la Morena Baccarin igual, em passa igual, està una mica desaprofitada, però clar, també és que és la fatillera, la Sorcerers, però bueno, no sé, també han agafat com sex symbols dels darrers 20 anys per matures com nosaltres, és a dir, perquè jo la Morena Baccarin jo no la coneixia i em vaig enamorar d'ella a la sèrie de Gotham, que feia que va estar totes les temporades, i el seu marit a la vida real és el James Gordon d'aquella sèrie de Gotham, que feia en parella també. L'Alison Brie, no sé si heu vist una sèrie de fa 7 o 8 anys que es deia Glow,
1: la lluita lliure. M'encanta.
3: Brutal, aquella sèrie.
1: Brutal.
0: Bueno, ve de Community, que vull dir que ja és una...
3: Sí, i fa poc també la pel·li aquesta que va fer amb el seu marit, amb en Dave Franco, la de Together, no?
0: Sí,
3: la
0: de... sí, sí.
3: La de Pegaos, no sé com es diu en castellà. Sí,
0: Together. No, se va traduir, Together.
1: Mira que si li dius Pegaos a aquella pel·li, no t'hi va ningú, eh?
3: Enganxaos.
0: Sí.
3: I no, però clar, són papers secundaris, però jo la Evelyn, per exemple, i tot i que m'agrada molt la Alison Brie, em quedo amb l'Evelyn de la pel·li del 87, perquè era dolenta a rabiar, amb aquells ulls blaus naturals que eren seus, que feien por. La tia tenia... adorava l'Skeletor, però era dolenta. I aquesta és com Sadomaso, passió por ti. Vull dir...
0: M'agrada que em maltracti Skeletor, eh? Sí, aquest punt.
3: I no sé si amb les noves generacions això s'hauria de veure a pantalla, perquè s'està posant una moda de noies joves de 17-18 anys que, bueno, pues,
1: de sotmetres, no?
3: La mia i me dejo, saps?
1: Sí, de submissió. Ei. Tornem a la submissió. A mi m'ha agradat veure l'Alison Brie, però és cert que si jo pensava, sense saber el context del personatge, que per estar amb Skeletor has de ser molt dolenta, també, no? Vull dir, a més, ella té poder. És que no, vull dir, té poder, és poderosa aquesta bruixa. Llavors hi ha algun moment que no sé si és per com va la sinergia del diàleg, de l'humor, sobretot, perquè a vegades sí que hi ha aquesta deix de comicitat que queda ella per sota d'ell, no? O per, d'alguna manera, no sé si o se sobreentén i el diàleg no acaba de brillar ella perquè ell tingui més protagonisme, Skeletor, o perquè és histriònic i hem de posar el foc que ell és histriònic i és un dèspota, saps? Hi ha algun moment que recordo que em penso que l'Skeletor es posa poètic, que això fa molt de riure, i diu així, clamant al cel, no? Com vol, no sé si vol invocar la màgia, i diu unes paraules molt poètiques, i clar, queda fatal, perquè no li surt bé, perquè ell no ha de ser el portador d'aquesta màgia, no? I ella fa com una mirada, que les, el que deia en David, les mirades també compten quan fas un gag, que ho fa molt bé, però en aquell moment podia haver estat encara més important, és més potent, no? La reacció de la bruixa, que per alguna cosa és bruixa, que en la nostra època les bruixes tenien poder i eren força dolentes, no sé, però... Sí, potser li ha faltat, això que dius.
0: Bueno, perquè té un paper més secundari, però...
1: Però apareix força en pantalla.
0: Sí, la pel·lícula més és que hi ha molts personatges, no dona, o sigui, no es pot tractar bé a tots, aleshores es concentra, crec, en els que s'ha de concentrar, i la resta, pues, mira, ja arribarà la seqüela algun dia, no? Però vull dir, és que no hi ha temps per més. Vull dir, que...
2: Sí, la pel·li està, jo crec que està al límit de saturar amb els personatges, eh? Que jo entenc que, no, els que som una mica més fans, ah, doncs mira aquest, però està al límit, no? I jo crec que no dona temps a desenvolupar, no? Tots els personatges, fa pinzellades, i jo crec que la Fatillera i altres personatges, doncs, queden més en un segon pla. Però per mi, tot i que en He-Man ha estat el lector, ha estat una, hòstia, una grata sorpresa, a mi en Jared Leto m'ha encantat. M'ha encantat. I li ha donat aquest punt tragicòmic, no? que jo entenc que ha de tenir l'Skeletor, però ostres, jo, a mi m'agrada molt, no m'esperava que l'Skeletor marqués tant, no? el tempo narratiu en la història, i això que tampoc és que surti tant, no? O sigui que, bueno, clar, però a mi m'ha agradat.
0: Jo penso que també el gran secret de l'Skeletor, i no només de l'Skeletor, és que tots són prostètics. És a dir, no tenim un Skeletor digital ni personatges digitals. O sigui, és el propi Jared Leto embotit en un vestit, que a més el tio, com que no es podia posar una calavera, es va pintar la cara de vermell simulant ser sang, cosa que va sortir de la seva pròpia iniciativa, perquè la gent que el veiés allà al plató s'imaginés la calavera o que veiés la seva cara xunga, no? Aleshores, bueno, en aquest sentit, molt bé l'actor, i sí que és veritat que la veu, doncs, l'hem vist distorsionada una mica, etc, però és que és el que toca, i ho fa molt bé, no, o sigui, és que no hi ha res més a dir.
2: No m'ha agradat, en la versió doblada, que això no m'ho heu de dir vosaltres, no m'ha agradat molt el riure, perquè jo el riure, en la versió original, o sempre el tenia com més agut, i en la versió doblada és més greu. No sé si a la versió original és més agut i...
3: No, és greu també, és quasi igual, David? Però sí que és veritat que la versió original té una cosa molt guai, i és que imita un accent com british-alemany, l'Skeletor, sí, que la doblada és neutra. Oh. Vull dir, perquè marca les erres molt... I no, sí. És com un british pur, no? Però amb deje nazi.
2: Nazi, sí, ara estava pensant.
1: Mm. Bueno, està fet, en Travis Knight n'ha parlat d'això, que volien extrapolar aquell Skeletor dels dibuixos, que també tenia, diu que potser la veu de l'Skeletor i el riure el ridiculitzaven una mica, no? I que era la manera de compensar, com que era tan terrorífic i la sèrie la miraven els nens, doncs és una manera de treure-li aquest terror, no?, al personatge. I aquí volien aconseguir un efecte també de veu diferenciat, i li han fet aquest accent tan simpàtic. Bueno, a mi la veritat és que li queda molt bé, la versió original. A mi m'ha agradat.
0: Un parell de qüestions tècniques abans de tancar aquest bloc. Havies parlat, Paco, anteriorment dels efectes especials. Jo no li he vist massa problemes. Entenc que també és una adaptació d'una sèrie d'animació i que, per tant, potser hi ha algun croma que es noti una mica, però tampoc li he vist res greu en quant a fotografia. A més, és una pel·lícula molt lluminosa, plena de color, com del que s'ha d'esperar d'una adaptació d'una proposta animada. Travis Knight ve al món de l'animació, per tant, jo crec que aquesta combinació en aquesta part digital amb molt efecte pràctic, amb molta pròtesi tal, ha quedat molt bé. I l'altra és la banda sonora de Daniel Pemberton, per mi amunt de tot. Aquest home ja té l'Oscar guanyat aquest any, des del meu punt de vista, perquè és la millor banda sonora de, no d'aquest any, que fa anys que no escolto, perquè... Avui en dia, que vas a veure una pel·lícula i no te'n recordes de la banda sonora, desdoleu que no passa amb aquesta pel·lícula. És una banda sonora molt vuitantera. A més, aquest senyor ja ve de fer. Totes les de Spider-Man, de l'Spider-Verse, són seves, les bandes sonora. Acaba de fer també la de Project Hail Mary, i jo crec que ja amb la de Masters de l'Univers és que l'ha clavat, la fanfària, etc. Aquest punt també Flash Gordon, no?, que té la pròpia pel·lícula. Doncs, si jo vull transmetre les sensacions de Flash Gordon, què tinc de Queen? Brian May. Vine, Brian May, fot la guitarra aquí sobre la meva banda sonora. I queda tan bé, o sigui, és tan bo, jo és que directament està en el top de les meves bandes sonores ja aquesta pel·lícula.
3: Sí, aquest home, el Pemberton, o Pemberton, com es diu?
0: Pemberton.
3: Pabrot, el senyor Pabrot, va fer fa 6-7 anys la banda sonora del Rei Arturo d'en Guy Ritchie.
0: Sí.
3: És el millor de la pel·li.
0: Et t'anava a dir, perquè la pel·li és bastant merdot, eh?
3: No, bueno, jo m'ho vaig passar bé, vull dir, tampoc li demano... Bueno, pues la banda sonora està tan guai que està feta moltes vegades en sorolls de... Bueno, aquí també es nota, hi ha com una part que són cadenes, i ha fet música a partir de la cadena, la banda sonora, però la del Rei Arturo tenia una cançó que estava feta amb, amb exhalacions de quan estàs corrent que et persegueixen, i feia tot el tempo de la cançó amb allò. Vull dir que és un tio que part investiga, no només es queda amb els instruments de vent, corda i percussió, sinó que el tio investiga i li passa una mica allò del Goranson, no? que són noves generacions que estan investigant el so, i si escolteu bé la banda sonora de Masters, a part d'haver dues o tres guitarres elèctriques, a part de la d'en Brian May, sembla que estigui gravada en un estudi de so amb una reverb, és a dir, que com si hagués gravat com t'ho diria, un concert, no? No és el so pulcre, sinó que es nota que està enguarrat i és un... Vamos, i és meravell. El tema d'Eternia, que és el leitmotiv, que surt del cine amb la cançó aquesta, eh?
0: Sí, sí. Mm-hmm.
2: Això dels sons, de fer bandes sonores a base de sons, investigar l'acústica, ja ho feia Ennio Morricone, eh? I això també és una cosa que m'ha agradat, eh? Que coincideixo amb això que diu en Paco. I, bueno, i aquesta connotació a aquest Queen, no, dels 80, Flash Gordon, a mi bueno, m'ha agradat molt la banda sonora, i estic d'acord que això, que últimament bandes sonores se'n parla poc no acaben d'associar-se bé amb la imatge, no? La banda sonora ha de tenir una mica aquest joc, no, a pantalla, i a He-Man, Masters de l'Universo, doncs trobo que és un personatge més. Això en quant a la música. I en quant als efectes, a mi els efectes m'han encantat. Jo, en CGI, no CGI, jo me'ls he menjat i he trobat que aquesta fusió entre colorista, que li queda molt bé a Eternia, no? Que és molt de color i color molt viu, molt intens, no? Molt de fantasia, fins i tot amb tocs de neó, tot això a mi m'ha encantat. Ha fet una mica com que sigui un segell, no? Visual d'aquest apartat de la pel·lícula, o sigui que en aquest sentit també bastant bé. A més, comparant d'on veníem, o sigui que, bueno, llueix molt la pantalla, llueix molt.
4: All that stuff that only exists in legends and bedtime stories. Talking tigers, spaceships, and magic swords that can make a man as mighty as a god. Where I come from, that stuff is real. Why did you send me away?
5: I wanted you to be safe. So I sent you to a place I knew that they'd never find you.
0: Doncs va, anem a parlar de les diferents trames. Ho anirem fent en blocs, val? Jo us comento quins temes anem tractant i vosaltres dieu. Començarem amb la part ben bé inicial, que són la dels crèdits i la narració que té la pel·lícula de la presentació del món d'Eternia, no? Que aquí, bueno, hi ha coses molt, molt guais, no? Com el lleó de la metro, en aquest cas substituït per en Cringer, no? Que és una cosa que hi ha a Amazon, hi ha les ovelles detectives que dèiem, feia com que el lleó balava, no? En lloc de... Aquí traiem el lleó i posem en Cringer Battlecat substituint el lleó de la metro, no? Trobo que està molt ben clavat. I llavors tota la part, el que és de narració, de situar l'espectador, de què és Eternia, qui és ell com a príncep, Adam, com passa volant a través de diferents indrets del que és Eternia, no? Veiem alguns indrets coneguts, com la Vall dels Dracs, així com Darksmoke, les muntanyes de gel, el nord d'Eternia, no? Que aquest és l'únic drac que passa per allà, que em sembla que... O sigui, Eternia no és un lloc que hi hagi masses dracs, però aquest és l'únic drac que coneixem del món de Masters de l'Univers. I aquí és on veiem tot aquest paisatge que està rodat en part als Dolomites al nord d'Itàlia, totes aquestes muntanyes escarpades que veiem, que són realment precioses, i es refereix a més altres indrets, no? Els deserts ardents, els boscos encantats i el bosc aquest d'Evergreen, així com la sorra del temps, que també és un dels deserts més grans d'Eternia, i per descomptat, no, arribem i culminem dintre de la ciutat d'Eternos i el castell de Grayskull. Tot això amb una narració brutal en la qual se'ns presenten els personatges, l'espasa del poder, etc. He trobat una presentació molt potent per començar la pel·lícula, i és com que, ostres, un cop vista vaig sentir de... això va bé, anem pel bon camí i això funcionarà. No sé com ho vau veure, aquesta part.
1: Jo, sabeu què vaig pensar? Vaig pensar, ostres, això els fans de Masters deuen estar ara babejant ja, salivant, perquè és una bona presentació. A mi m'agrada molt la fantasia, per tant, aquesta pel·lícula ja em guanya per la part de fantasia, perquè, tot i que no era seguidora dels Masters de l'univers, però llegia molta fantasia, com en Travis Knight, que també llegia molts còmics i molta fantasia. A mi m'ha agradat, perquè a mi aquest món... És que aquests mons de bruixes, bruixots, fantasia, èpica, m'agraden molt. Tipus medieval, cosa rústica, perquè allà no hi ha ni una aixeta. Paco, no hi ha ni una aixeta, Eternia. Ho has vist? És que no ho sé, què fan? Vull dir, res, ni una dutxa, ni una aixeta, ni no, un lavabo, jo, però... res. Com jugàveu? Què fèieu?
3: Però mira quin cabell que té.
1: Ah, sí. Ai, sí, que aquí havíem de parlar, eh? Ostres,
3: ai,
1: quina palambrera que té l'Adam, eh? No està gens malament. I bé, et van presentar de mica en mica aquesta manera de planejar, no? Van presentar de mica en mica aquest planeta, aquest món, aquest... És un planeta, no?
0: Sí, planeta Eternia, sí, sí. Per cert, parlant de guinyos, la pel·lícula de l'any 87, crec que el més evident, no?, és l'aparició de Dolph Lundgren en el moment de la Terra en què l'Adam intenta, doncs, vol posar-se en forma i se'n va al gimnàs, no?, i bueno, allà troba els James Bros i totes aquestes històries.
1: Home, aquest gimnàs, déu-n'hi-do, la gent catxes que hi ha, eh?
0: Sí. I trobem a Dolph Lundgren, moment...
1: Sí, bueno, sí.
0: És un dels bons moments que té aquesta pel·lícula, no?, aquest cameo, que a més Dolph Lundgren ha participat en tota la promoció de la pel·li, que jo no sabia si participava per solidaritat o és que tenia algun cameo. Efectivament, doncs, té aquest cameo.
3: I és molt guai, perquè... es justifica dient me has ocupado mi sitio, no? De...
0: Sí.
3: Està molt bé, està molt bé. I li dona el consell que després utilitza en He-Man a la lluita final contra Skeletor. Li diu lo de... Bueno,
0: que el poder està dins seu i tot això, no?
3: Sí, sí. No, i quan ja en va i li diu good journey, no? La buen destino,
0: sí.
3: Dius, hòstia, que guai. I que han respectat bé aquesta figura, no l'han maltractat com altres pel·lis, no? Que moltes vegades és un cameo de... Jo què sé, recordo l'Equipo A, que vam veure en David i jo fa 15 o 16 anys al cinema, que quan l'actor que fa de Fènix es troba amb el Fènix de la sèrie original, es troben a una porta i diu hola, hola. I vull dir, aquí amb Dolph Lundgren fa un paper...
0: Sí.
3: És una sessió de rodatge, però està molt bé, està molt ben fotut.
6: Haig de dir que el cameo dels Fènix té certa gràcia, perquè surt de la sauna i li diu que no es passi perquè va malament per la pell i té certa gràcia, també, però bueno.
3: Sí, compro.
6: Sí, a mi m'ha agradat molt l'aparició del Dolph Lundgren i bueno, jo crec que tota la peli es nota que està fet amb molt d'amor i amb molt de respecte a tot el que hi ha, a tot el lore aquest, a tot el que ja s'ha creat prèviament, inclosa la peli, els dibuixos, tot s'ha volgut tractar amb respecte i això en conjunt es nota i amb el tractament d'en Dolph Lundgren en aquesta aparició és molt divertida i entranyable alhora.
0: Sona de fons el Boys Don't Cry, que també és una manera de recalcar tota aquesta part, no?, sobre el tema de la masculinitat que parlàvem abans.
3: No, res, volia afegir una cosa d'en Dolph Lundgren, que a part de ser actor de Rocky, pues, de He-Man, de les pel·lis aquestes rares que va fer, va ser el Punisher també, no?
6: Sí.
3: Bueno, pues, ell, bueno, que sabeu que el tio té estudis i el tio és enginyer químic.
0: Doncs va, anem a Eternia, arribem a una Eternia que hi ha res a veure amb l'Eternia que hem vist al principi de la pel·lícula, no? Està un paratge allò destruït, desfassat, arriben els personatges... aquí, doncs, amb una situació completament diferent. S'estan amagant a una part que, bueno, que això seria una referència subtèrnia, no?, que és aquest regne subterrani que hi ha darrere d'Eternia, etcètera, no? I que és això, i els foten allà en una presó amb en Man-at-Arms borratxo perdut, que en principi no el veiem, no?, perquè els foten allà, els tanquen, com que què veniu a fer aquí, no? A més, em fa molta gràcia, en aquest cas, ell, per demostrar que és el príncep Adam, li ensenya el carnet de conduir d'Oklahoma City en plan de, ei, no, que sóc jo, no? Bueno, està bé.
3: No, No, està bé. Una cosa, si el Manatar borratxo està a la cel·la aquesta custodiat, està, no?, està a la garjola i ja porta un temps, per lo que dona a entendre, no?
0: Sí.
3: Qui li passa l'alcohol? La Tila, no?
0: No, jo entenc que el foten a la cel·la quan s'emborratxa. És a dir, quan el tio està més o menys bé, el tenen per allà, i quan s'emborratxa el foten a la cel·la. Perquè és una cel·la una mica sui generis, que té la vigilància justa i... Bueno.
3: Vale.
1: A més, hi entra la Tila com vol, a la cel·la.
0: Sí.
1: Hi entra, surt i...
0: En teoria la posen també a ella per acompanyar a l'Adam, no? Perquè està donant la versió aquesta que és el príncep i tal, i els altres no s'ho creuen.
3: Però algú li passa alcohol,
0: Sí.
1: Aigua no n'hi ha, però alcohol es veu que sí.
0: Bueno, aquí es comença a crear aquesta relació també amb Roboto, no? Que es troben aquí...
1: Sí,
0: i... que no només és una rumba, sinó que, doncs, no, perquè al principi és de neteja, o sigui, passa l'escombra directament al robot de la cel·la.
1: Està ben farta, o farta, no?
0: Farta, sí, seria...
1: Roboto és farta.
0: Sí, seria Robota, però és Roboto.
1: Sí,
0: i, pues, fot la paret a terra i vinga, va, què voleu fer? Aquí surten ja, comencen a sortir uns quants dels dolents d'Skeletor, quan ja ataca Skeletor aquesta base de Subternia, no? Tenim a Triclops, que també és d'aquests típics dolents, que és molt xulo, no? Que se li girava aquesta part de la vista i que tenia diferents ulls i diferents tipus de visions. De fet, tenia tres tipus de visió: visió nocturna, gamma visió i distavisió. Vull dir que tenia de tot. Tenim a Pig-Boy, que aquest Pig-Boy és un personatge que surt de la pel·li del 87. No és una joguina Pig-Boy, que és aquest que té cara de porc.
3: Sí, és un homenatge també a la pel·li del... Que la mare van fer llonganistes, no?
6: Sí que ho diuen, no?
0: I llavors, quan apareix Skeletor, aquí ja per fi el veiem portant la seva vara, aquesta vara que porta com... Bueno, el bastó del caos d'Skeletor, que té forma de cabra, que és ja el que li faltava al personatge per tenir aquesta estètica completa, no? Brutal, perquè recordem que en origen també... que això es va canviar, perquè la sèrie de televisió no era així, l'espasa del poder estava dividit en dos, tu havies d'ajuntar l'espasa de He-Man i d'Skeletor, ara no, ja de fet això es va canviar, la pròpia sèrie, doncs, l'espasa, diguéssim, només és la de He-Man, i cada vegada, doncs, ha tingut més importància aquest bastó d'Skeletor. Doncs, i en aquest punt que ja estem allà a la cova, es produeix ja la lluita, aquesta lluita transformadora, no?, bàsicament entre Trapjaw i Adam, fins que, doncs, agafa el poder i es converteix en He-Man. Moment àlgid de la pel·lícula, no? Jo, aquesta transformació, bàsicament, era la transformació somiada visualment. Hosti, és que és boníssim, és brutal, perquè, a més, al igual que la sèrie d'animació, en el moment aquest que tu ja veus a He-Man, doncs veus el castell de Grayskull de fons, no?, amb una imatge, vull dir que... Bueno, pell de gallina, jo crec que ha estat un dels moments àlgids de la peli.
6: Sí, una cosa que s'han patat, no?, era això de la doble identitat, no? Perquè els dibuixos sí que mantenia el secret. Bueno, fan la conya al final, però sempre es transformava com en Clark Kent anant a la cabina de telèfon.
0: Sí, però no? això era... Jo d'aquelles coses que mai vaig entendre, perquè... O sigui,
6: no, ja, jo tampoc, però dic...
0: perquè si el personatge és que...
6: Per això han fet la broma al final, jo ja ho entenc.
0: Ja, no té ni ulleres, vull dir que la cara és la mateixa. El Nino era el mateix, però vestit. Vull dir, és que no... I el personatge de la sèrie d'animació és que era exactament el mateix. Vull dir, portava aquells pantalons lila i la xupa vermella, però...
3: A la sèrie de Revelations està bé, perquè posen el príncipe Adam com un nano de 15-16 anys i quan es transforma en He-Man. Però clar, els Ninos i la sèrie d'animació era com...
0: Sí, aquí doncs la transformació sí que hi ha alguns petits canvis, el cabell sobretot, el cabell és millor, no? Està més ben pentinat, està més arreglat.
1: Ah, sí. Com a He-Man?
0: Sí, com a He-Man porta...
1: No, però és una cavallera molt propi dels 80, no? De Príncipe...
0: Sí, exacte, Príncipe Adam en aquest cas.
6: Vull dir, la... bueno, els 80 portaven... Això... una gominola, gomina o laca, ficaven els 80, aquí encara, és una granyeta arregladeta.
1: Sí, però és una mitja melena molt retallada, que no és ni escalada ni res, vull dir que que sí que te recorda millorat, per suposat, aquella mitja melena dels 80, no? Dels prínceps també, que se suposava que havien d'anar per lluir, a més és ros, vull dir que sí. T'ha agradat, Paco, aquesta cavallera?
6: Ha sortit el programa de Jimmy Fallon, ha sortit amb la cavallera de dels dibuixos, no sé si...
0: Ah, sí, amb una perruca, sí, sí.
6: Fent una mica la conya,
1: no? Clar, és que la dels dibuixos, jo no sé com ha sortit amb en Jimmy Fallon, però és groc canari, o sigui, és un groc que avui dia no...
6: És que era així, els dibuixos, era així.
3: No, una cosa que vaig aprendre perquè vam fer aquest cabell als dibuixos era perquè li podien donar la volta al personatge i mantenia una simetria

0: per donar-li la volta i no haver de canviar el personatge.
1: Mm-hmm.
0: Per això el cabell aquest.
2: També van una mica aquí de sobrats, val a dir, i és potser això el moment més baix entre tota aquesta història, perquè doncs es retroba He-Man amb el seu pare. A cop de força penses que ho has d'aconseguir tot i al final la força és el que acaba matant el pare, no? Perquè intentant escapar li ha agafat l'espasa, acaba tirant unes pedres, les pedres acaben caient sobre el pare, no? Un desastre, i aquella paret doncs l'acaba matant a través d'aquest raig que ha disparat a través de l'espasa.
0: La mort del pare una mica...
3: Impostada, no? Sí.
2: Perquè tocava, perquè tocava.
3: Li falta... Sí. Sí, però li falta drama. És un drama que no et creus. Jo no m'acabo de creure. De fet, em penso que no és mort, que reapareixerà després, no sé, mort també molt estranyament. Amb un... És una seqüència que té una mica de caos. Ja us dic, jo, amb la peli, amb el que tinc més problemes és amb el drama. El drama no me l'acabo de creure, ni amb Man Arms aquest, quan està jo borratxo i explicant la seva... M'acosta, i aquest moment també m'acosta. Són els dos moments així en pes dramàtic que la peli jo crec que baixa una mica. Bueno, com que la peli igualment no va per aquí, no? Ja vas passant, però a mi no és precisament la seqüència que més m'ha colpit.
0: Jo l'única cosa que, sí, el que diu en David, després de la mort aquesta, engarjolen un altre cop a l'Adam, que ja va vestit d'humà amb la camisa rosa.
3: Sí.
0: Li han tret l'espasa, suposo que es caga també una mica, no? Perquè després el poder és d'ell, no és de l'espasa, però treure-li l'espasa es torna un altre cop a ser Adam. És raro, no? Jo sé que la Marta estava desitjant que no tornés amb la roba de la Terra, no? Que anés
1: amb Olimpia. Sí, perquè a més va brut, va molt brut.
2: A més, la roba de la Terra, jo pensava que havia quedat destruïda, no? Perquè hi ha un moment en què que un cop ja s'està convertint, com que va despullat, sí, diguéssim, encara que no es vegi res, i... Uh-huh. I aquella roba com... Però no, no.
1: Però ell mateix fa la broma, l'Adam mateix, diu, això com va? Quan me transformo, la roba que portava és boníssim, perquè...
0: És veritat.
1: Això sí. Està molt bé, perquè ho hem vist mil vegades en Superman, amb Hulk, que destrossa la roba, no? I dius, això com... És una picada d'ullet també als que ja hem vist o hem llegit còmics de superherois que es transformen, I dius, clar...
3: Però aquest es transforma per màgia, no?
1: Sí.
3: És el poder i... Clar,
1: però la roba on va a parar, no? I llavors és màgic, perquè quan torna a ser humà, que no és He-Man, sinó que és l'Adam, doncs li torna el cos sense haver-se de vestir.
2: Doncs vinga, ja un cop arribat en aquest punt, surten de la presó allà, que em va fer gràcia també la manera... O sigui, tot, no? Primer, perquè sona el Princess of the Universe de Queen, no? Que és d'aquests moments que molen, que és aquella cançó que havíem esmentat abans, que surt a la pel·lícula de Los Inmortales.
1: Que surten amb el fum.
2: Exacte, sí, sí, que es posen a tossir. Que, bueno,
1: és que és molt bo. És com un darrere les càmeres, no? Ara, tota l'èpica...
3: És una mica Guardianes de la Galàxia.
2: Sí.
3: Un moment, aquest moment...
1: Aquest humor que et desmunta l'escena, no? Que l'èpica sí. La desmunta.
0: Desmitifica el mite.
2: Sí. Per cert, el videoclip de la cançó de Princess of the Universe el va rodar el mateix Ronan Mulcahy, que va ser el director dels Immortals. Aquí aquesta autorreferència que primer a Queen per aquest to Flash Gordon i l'altra per el tema d'haver esmentat els Immortals anteriorment, que li encaixa molt bé, eh? La cançó a més, Princess of the Universe, o sigui, ja el propi títol de la cançó ja t'està dient moltes coses a l'hora, no?
1: Aquí jo tenia un dubte, que abans quan en David deia que hi ha molts personatges i que hi ha algun punt que es pot saturar fins i tot, no? Que arribes al límit, hi ha un personatge que no li trobo, que és la Diane.
2: Sí.
1: No li acabo de trobar el valor que té en la història. Vull dir...
2: No té cap. O sigui, és que no... Bé,
1: Diane,
2: que és la de les pistoles. Aquest és un personatge, o sigui, que la veiem de petita que assetja l'Adam, no?
1: Sí,
2: és de les que
1: sí,
2: l'assetgen, etcètera. Mm. Té un paper bueno, no diré important, però sí que dintre d'aquests secundaris, més o menys a l'altura de la resta de màsters, no? Desconeixem bastant del que són les seves habilitats o poders, però sí veiem que fa servir aquestes pistoles dobles, no?, per atacar, per lluitar, i és un personatge que només apareix en els còmics, en les tires de premsa dels anys 80, amb les seves pistoles, això, bessones. Però no és un personatge que haguéssim tornat a veure, ni diria jo que no hi ha cap nino, és

0: dir que...
1: És que jo no recordo cap nino d'aquest personatge.
0: No, no, no, és que no hi és. No, no. Apareix això en les tires de premsa dels diaris dels màsters, apareixia aquest personatge.
2: És una pistolera.
0: Sí, sí, sí. I dintre d'aquesta qüestió de intentem portar aquesta pel·lícula en major o menor mesura referents a totes les altres coses que s'han fet sobre màsters, incorporen aquest personatge aquí, però vaja, que a banda d'això...
2: No sé, vosaltres vaig pensar segurament li trobeu el vincle, però no acabava de veure l'encaix aquí a banda que va ser una matona d'en He-Man quan era petit.
3: No, però està, jo crec que l'estan preparant, i aquest és una altra part, perquè el Man at Arms el jubili, mori, i aquesta agafi el rol de Woman
0: que no, at Arms. Que no, que no. Que no.
2: Home, no.
3: Una cirrosis té aquest home, segur. Té el pàncreas i el fetge fet una merda.
0: Que no, que no, que m'ha agradat molt a mi el Man at Arms tal com l'han retratat a Idris Elba. I aquest final ens queda bàsicament el que seria que ens situa totalment a la sèrie d'animació de Filmation, que és un... Bueno, jo estava ja llàgrima viva en aquest moment, perquè és que són tantes coses que en 2 o 3 minuts intenten col·locar-te de la sèrie de televisió.
3: Fins i tot la roba ja és la sèrie, no? La Tila va vestir com una sèrie, Adam també...
0: Sí, l'Adam va amb el vestit aquest que havíem vist a la sèrie de televisió.
4: El príncep.
0: Sí, una mica més ben treballat, no? Més actualitzat, però els colors també són els mateixos. I també, doncs, el que deies, no? Tila, que portava un uniforme diferent, porta ja un uniforme que s'assembla també tant a la sèrie de dibuixos com al de la joguina en aquest moment. I també tenim aquesta història d'on surten els noms, que bueno, ja hem parlat abans, no? El moment aquest de posar-se a si mateix el nom de He-Man, no? Que bueno, va traient aquesta... fent la conya altra vegada, no? De sobre la masculinitat del nom o com entendre la masculinitat, i fins i tot també el nom que de Tila, que tampoc doncs no l'havien dit, que és el de Warriors Goddess, no? Deessa guerrera, que també era el nom que tenia la joguina.
3: Sí, la descripció, no? Cada nino tenia una descripció. L'esqueleto era, no sé què, Master of Destruction, no? O algo així, Lord Devil of Destruction. I sí, posava allò de Diosa Guerrera a la caixa de la Tila.
0: Sí, sí. I llavors també hi ha aquest moment de... quan estan allà conversant, diguéssim, els màsters, i es posen a riure com si fossin els dibuixos animats, amb els braços... doncs amb aquesta postura que tenien i fent ho, ho, ho, ho, que era els típics plànols aquests de que quan es reunien tots els personatges es posaven a riure, fins i tot Cringer se'ls queda mirant com que i ara aquests què estan fent?
3: La mirada d'en Cringer és la nostra, no?
0: Totalment. Però aquest moment em va encantar, perquè jo també em vaig posar a riure allà, perquè és un moment que te transporta, que és el que té la pel·lícula. Aquesta pel·li te transporta directament al teu jo de quan tenies 10 anys, o quan vas veure els màsters a l'edat que fos, aquella sèrie de televisió, no? Bé, en tot cas, en aquest moment que dèiem abans que Adam marxa a canviar-se sense que ningú el vegi, que això és una broma a la sèrie de televisió, vull dir, ja, tothom sap que Adam i He-Man són el mateix. Allà només ho sabia Tila i Ada... Tila no ho sabia, no? Ho sabia Man at Arms, de fet...
4: Man at Arms, Man at Arms.
0: Tenia la identitat secreta amb Tila que... Sí, sí. Però en aquest cas és diferent i, bueno, aquí hi ha aquesta petita broma, els altres se'l van mirant en plan aquest, què va fer? Si és que no entenem, no? Perquè va amagar-se a l'hora de canviar-se, si... Però bé, en fi. I acaba anant, es parla d'acabar al poble Avion. El poble Avion són aquesta civilització de simis alats que viuen a les muntanyes místiques, que hi ha el personatge d'Estratos, no? Que em sembla que pertany en aquesta civilització. I el que m'agrada molt també és com acaba la pel·lícula amb aquest plànol, no? De He-Man muntat sobre Battlecat. Per fi Battlecat amb la seva pròpia armadura i He-Man aixecant l'espasa. I a més hi ha una cosa que es transporta també directament als anys 80, que congela el fotograma. En aquest moment, a la imatge abans on surt el logo de la pel·lícula, no? Que és 80.
4: Aquí haurien d'haver ficat la sintonia original, o haver fet una variació. A mi, jo ja estava amb la llagrimeta i, hosti, m'ha faltat això. A mi, però bueno. Molt bé, el tancament és molt maco. Està molt bé.
0: Però ja sona el tema original quan ja surt la post-crèdits amb Orko, evidentment.
4: Sí.
0: que...
4: Però molt subtil i és una cosa molt, saps, per fer bueno, per omplir una escena, no amb la,
0: ja, ja t'entenc,
4: el protagonisme o amb la presència que jo crec que mereixia el tema, eh?
0: Bueno, Orko era carn de postcrèdits, no, en aquesta pel·lícula, perquè no havia sortit a la promoció, etc. Tu estaves esperant que sortís, però encara no sortia, sortirà al final, doncs ha de sortir a la postcrèdits, donant el missatge de la pel·lícula.
4: Però és un bolet que surt allà sense cap mena de sentit.
0: No, home, no és un bolet.
4: Home, sí que és un bolet, perquè no surt en tota la pel·li. Surt ara el postcrèdit sense venir quant o de res.
0: Ja.
4: Que podia haver hagut algun, durant la pel·li, alguna mena de... Si no el vols sortir, però que hi hagués alguna interacció indirecta, alguna cosa... No, surt, ala, ah, mira, ara que ve. No sé, això també crec que ho podien haver treballat una mica més, perquè jo hagués... Jo, a mi sí que em cau bé l'Orko. I si no surt al principi, per què surt ara d'aquesta manera?
0: Podria ser,
4: no?
0: Que hi hagués estat, perquè la pel·lícula té com uns 3/4 d'hora d'escenes eliminades.
4: Eliminades, sí, també podria ser, evidentment.
0: Per
4: sí.
0: Tant, podria sí, ser... Fet... Clar. Doncs va, vinga, sí, que ja hem acabat.
3: Sí, he de marxar a Eternia, jo.
2: Molt bé.
0: Doncs Paco, David, Marta, gràcies per estar avui aquí i si tornen a haver-hi més coses de màsters, aquí serem nosaltres.
3: Perfecte.
2: Fins aviat.
0: Va, una abraçada.
2: Adéu.
0: La setmana vinent ens debatem entre una pel·lícula que ja us podeu imaginar quina serà i la nova temporada d'una sèrie que fa anys que analitzem. Què serà? Fins aleshores, cuideu-vos moltíssim, perquè ningú no és perfecte.

0: Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Incendi estabilitzat a Querol, les vinyes han aturat el flanc dret i per ara els bombers de la Generalitat s'han centrat en el flanc esquerre perquè les flames no arribessin empeses pel vent a les vessants dels turons buscants. Bombers han comptat amb ADF i pagesia per aturar aquest incendi i segueixen per ara amb 11 dotacions. Per ara aquest incendi ha afectat una superfície d'unes 4 hectàrees de conreu, segons dades provisionals. I és que un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal. Tot això, precisament, quan demà arribarà la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de situació de meteorològica de perill per les altes temperatures. I des de Protecció Civil es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendi. I parlem de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ha acordat avui dissabte accions de protesta durant l'estiu en el proper inici de curs. Asseguren que serà convuls amb vagues i mobilitzacions. Precisament escoltem a Mònica Rodrigo de l'Assemblea Educativa, que diu que les protestes faran el curs vinent.
3: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot, com dic. Això, o sigui, el moviment és de baix cap a dalt, per tant, aquí ningú decideix res per sobre de ningú, sinó que aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
2: Com diem, seguim en plana política, ja que el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Begoña Gómez. S'acusa de delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics i també li han retirat el passaport. I seguim en successos. Hi ha hagut un accident a la P7 a l'altura de Campmany, en una col·lisió entre un tràiler i 5 turismes. Sembla que, per les segons primeres informacions, no hi ha ferits de gravetat i les grues ja treballen per a retirar els vehicles afectats. Sembla que aquest tràiler hauria quedat fora de la via semivolcat. Els ocupants dels vehicles i el camioner han estat estesos pel SEM. Per ara, en informació, seguim en que un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona aquest matí. L'avís del telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7, fora d'hores de vigilància. La víctima anava indocumentada. I en cultura, l'empresa gironina Flock Drone Art Studio ha aconseguit dues fites destacades durant el festival Air Invictus, celebrat a Porto, a Portugal. La principal ha sigut que la companyia ha assolit el rècord Guinness en la frase més llarga escrita amb drons. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
5: Aquest també és un clàssic, en aquest cas, de Robin Jeep. Un gran èxit i una gran peça que va fer ballar moltíssima gent. Juliet.

formats a Dublín el 1976 i aconseguint grans èxits gràcies a Bono al capdavant d'aquesta formació. Al capdavant de YouTube, I still haven't found what I'm looking for.

Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Casellas, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida. Més i bona música a la sintonia de Ràdio Vilafant FM, sempre al teu costat, 35 anys aquí ja, des del 107.3, eh? The Cure, Klaus, tu i jo.

0: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.
3: Aquabrava.
2: Tobogans espectaculars, piscines donades, zones infantils, espais verds i emocions per a totes les edats.
4: La cobra, l'anaconda, l'octospeed, el black hole.
2: L'aquacham per als més valents. Pirate Island pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
4: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
2: Un oasi de diversió.
5: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: 107.3 FM.
1: Una de les formacions amb més trajectòria musical. Estem parlant de Supertramp. Ara, Breakfast.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Vinga, som-hi al ritme de Pitbull i John Ryan. Van ballar aquest Fireball. Te recordes el tema? Ei, és bo, eh?
3: Infinity, you know the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: Són els The Police, també amb nosaltres, compartint una estona aquí a la FM amb el Walking on the Moon.

0: Elefant, 107.3 FM.
1: Una altra de les cançons que no ens deixa indiferents quan obrim el nostre calaixet dels records. Eric Clapton, Llàgrimes en el cel, Tears in Heaven.

0: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres, concert de Blue Duck Duo al Cau. Dissabte, inflables aquàtics, festa infantil, food trucks, la cursa a la nocturna i una gran nit de música amb la hawaiana a la piscina municipal. I diumenge, petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Som-hi a punt per recuperar bones cançons com aquest tema de Tim Deluxe i Samo Bernick. I Just Want To.

0: Més de 40 anys ens avalen.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Aquest dissabte 27 de juny, passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Una cançó que formava part, segurament te'n recordes, de l'àlbum Arena y los Bolsillos. És Manolo García el seu protagonista amb Pájaros de Barro.

0: 107.3 FM.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
2: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
3: Formació que feia les delícies de tothom. Déu-n'hi-do com havíem ballat quan érem una mica més joves. Aquest Niña, una xorrada moderna dels mítics Uapachá Combo.
4: Señoras y señores, vamos a conectar con la red de Neurovisión para ofrecerles la retransmisión de la canción representante de Palafrugell, ganadora del festival del próximo año.
5: Dirige la orquesta el maestro Mangianni Canelloni. Canta Mariano Playback.

Recuperem ara una de les grans balades de la dècada dels 70 amb Commodores. És el Easy. Te'n recordes d'aquesta? Doncs vinga, la tornem a escoltar i compartir plegats.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Els bombers donen per controlat l'incendi de Querol a dalt del camp i segueixen fent tasques amb 9 dotacions de refredament de la zona per assegurar-se precisament que no revifi aquest incendi. Segons dades d'agents rurals, asseguren que el foc ha cremat 4 hectàrees. I és que en total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal a dia d'avui. I recordem que demà precisament arriba la primera onada de calor d'aquest any. I precisament per aquesta onada de calor ja ha emesos avisos de situació meteorològica de perill per les altes temperatures que s'iniciaran demà a la tarda i que s'allargaran com a mínim fins dimarts. Precisament moment per conèixer la situació meteorològica i la previsió que tindrem per les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat marcat per un matí amb la presència abundant de molts núvols alts i prims i aquesta pols amb suspensió provinent del continent africà i una tarda molt més assolellada al conjunt del país amb alguna nuvolada que s'ha deixat veure a punts del Pirineu. Temperatures que han estat altes, sobretot a la migdia i primeres hores de la tarda, on hem superat els 37-38 graus a molts punts a la Catalunya Central, Pla de Lleida i Vall de l'Ebre. I, de fet, aquest vespre, primeres hores de la nit, els ruixats que generin, sobretot a punts del Pirineu més aragonès, es podran deixar a veure a la zona de la Vall d'Aran. Demà diumenge tornarem a tenir el pas abundant de molts núvols alts i prims amb aquesta pols amb suspensió i podrem tocar els primers 40 graus sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també Pla de Lleida i Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
1: I canviem de terç i parlem d'educació, i és que l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat avui dissabte accions de protesta durant l'estiu i un inici de curs que asseguren que serà convuls amb vagues i mobilitzacions. Ho ha dit Mònica Rodrigo, de l'Assemblea Educativa, que també assegura que les protestes es faran sobretot de cara al curs vinent, però que encara s'han de calendaritzar i d'acabar definir com seran aquestes mobilitzacions i que ho faran abans de que marxin de vacances. En plana internacional, l'Iran torna a tancar l'estret d'Hormuz 3 dies després de reobrir-lo. Teheran ho argumenta dient que és una represàlia pels atacs d'Israel al Líban. Feia migdia, precisament, que aquests dos països havien signat l'alto al foc per cessar les hostilitats entre Hezbollah i el govern de Netanyahu. I parlem en plana de successos, i és que un home de mitjana edat aquest matí ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. Se suma així, doncs, dos víctimes mortals més, que han sigut la d'un menor de 13 anys, ferit crític ahir divendres a la platja de la Rabassada, i l'altre de 12 anys, que va morir ahir directament. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Qué rico soy, un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te lo me bailan hasta los pies.
3: La ràdio que ens uneix.
5: Ya tomé.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
2: Aquesta també és de la que té ritme. Clem Bundy, Saint Paul, Anne-Marie i el Rocka Baby.

Apenes tenia 12 anys quan va ser enviat a estudiar a Nova York, on formaria part de diferents bandes com a bateria i també com a actor. Estem parlant de Eagle Eye Cherry.

FM. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem. Són ells, un mite de la música, The Beach Boys i el Good Vibrations.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest dissabte 27 de juny, passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: No sé a dónde voy, no es real.
0: La teva companyia diària.

música actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, highstyle, novetats i les sessions amb nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. You can feel

Una de les grans peces, un dels grans èxits de Spice Girls, Wanna Be. Sonen així de bé aquí a la FM, sempre escampant música per l'Empordà.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: La música la posa ara mateix al Martino, Early My Heart.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.
3: Aquesta també va ser una peça d'èxit de la formació de Daniel Hall, John Oates, els seus ulls privats, Privatize.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Una de les veus que també sonava i força a la dècada dels 80 és la de Kate Bush. Aquí la tens amb aquest Running Up That Hill, a Deal With Goods.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.

0: un hit per al món de la música i una cançó que va ser èxit ja fa una colla d'anys. És que el temps passa molt i molt ràpid sense una dona, Sukero i Paul Young.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
3: La teva companyia diària.

0: La diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i ja a punt per compartir un nou estiu, el del 2026. I com que ja pràcticament hi som, doncs què millor que començar escoltant una de les històries que formaran part de la banda sonora d'aquest estiu del 2026. Estem parlant de Joan Dausà i Mama Duixa, el Sant Feliuenc. Joan Dausà va fer aquesta cançó que escoltarem per la seva filla petita, la Julieta. La cançó es diu Papi, posa-la al disc. I el barceloní Mama Duixa s'hi suma a l'aventura i, per tant, doncs és la primera història que ens arriba en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Joan Dausà i Mama Duixa amb Papi, posa-la al disc.

0: Valentina, porta'm ukelele.
1: Papi, posa'l al disc. Aquesta és la nova història de Joan Dausà que comparteix amb Mama Duixa, una de les novetats que ha obert precisament aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara sí, fem un viatge per altres indrets on també s'escolten històries noves com aquesta de la Gia Ford. Ella és una cantautora anglesa i l'escoltarem amb el tema At Least For Now.

És la veu de Gia Ford, la seva nova cançó d'aquesta cantautora anglesa, es diu At Least For Now, una de les novetats interessants d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya. Des del Prat de Llobregat arriba ara mateix Alfred García, una cançó que està dedicada als qui sempre hi són quan més els necessites. La cançó es diu Vine'm a buscar, i així sona. Vine'm a buscar.

Vine'm a buscar, aquesta és la nova cançó d'Alfred García, la seva nova història que ens acompanya també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Fem un viatge llarg, anem fins a Corea del Sud per escoltar els BTS. La banda sud-coreana arriba de nou amb noves cançons i noves propostes. Aquesta és l'última, es diu Come Over.

Come Over, aquesta és la nova cançó dels BTS, aquesta banda sud-coreana que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Duet format per Aquarela, ell és de Rubí, és l'essència actual d'una nova onada dins l'electrònica catalana, amb la producció d'Aquarela i la veu de Dàlia des de Barcelona, aquesta actriu i també cantant, ens acompanyaran junts per aquesta peça que es diu Si ho puc evitar.

Aquarella és aquesta la seva nova història, si ho puc evitar, amb la participació de la barcelonina Dàlia, actriu de doblatge, guionista i també cantant, si ho puc evitar. Seguim endavant amb més duets. Ara mateix anem fins a Suècia per escoltar la cantant sueca Top Lu i la col·laboració de Stromae, el cantant, compositor i productor belga. Junts ens porten aquesta, De Fleurs par Stromae.

Una altra novetat de la setmana és el més nou de Top Lou, aquesta cantant sueca, amb la col·laboració del cantant, compositor i productor belga Stromae. La cançó es diu Des Fleurs pour Stromae. Seguim endavant, compartint històries i aterrant de nou a Catalunya, ara mateix amb Arnau Ballbé. Ell és bateria de Manel, barceloní, i el seu debut en solitari el fa amb aquesta peça musical que escoltarem ara mateix. Es diu Mentre el monstre, la nova i primera història d'Arnau Ballbé.

El bateria de Manel en solitari, així ens ha acompanyat mentre el monstre, la seva primera història musical. Arnau Ballbé és una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana. Fem un viatge de nou cap a Anglaterra per escoltar Miles Stephens, nova cançó, aquesta, Earn It.

0: estimar-se a un mateix per estimar els demés. Estimar-se és deixar anar.
1: Així sonen Clams. És una banda de pop-rock eclèctica i inclusiva amb la participació d'un grup de coristes, de persones en situació de discapacitat intel·lectual que hi aporten una energia única. Són de Barcelona i així ens han acompanyat en aquestes estrenes. Ara toca tu és una de les cançons de Clams que formaran part del disc Punts de Fuga que sortirà properament. Seguim a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis, envoltats com sempre de música, d'històries d'aquí i d'allà, i ara mateix anem a fer un viatge cap a Nord-Amèrica per escoltar Debbie Dawson. La cançó més nova d'ella és aquesta, Cold Eight.

La veu, la música i el so de Debbie Dawson, aquesta cantant i compositora nord-americana, amb la seva nova cançó sota el braç, Cold AIDS. Així ens ha acompanyat en aquestes estrenes, com també ens acompanyarà ara mateix Diana Moore, l'alter ego de Mireia Morera, actriu i cantant barcelonina, amb la seva nova cançó, Moviment Tabú.

Moviment Tabú, aquesta és la nova cançó de Diana Moore, l'alter ego de Mireia Morera, aquesta actriu i cantant barcelonina, amb la seva nova cançó que hem escoltat en aquestes estrenes. Es diu Jihad, és britànic però establert a Nord-Amèrica. Ara l'escoltem. La seva nova proposta sona així. Es diu Memories.

El cantant i compositor G. Hart, el britànic establert a Nord-Amèrica amb la seva nova cançó, es diu Memories, una altra novetat de la setmana. Tornem a Catalunya. És un dels nous grups de moda del panorama musical català. És una banda nascuda a Sant Vicenç dels Horts i la seva música sona fresca i jove. Es diuen Les Montses i amb la participació de Sandra Tangerina ens porten aquest Premium. Deixa'm.

Aquesta és una de les cançons noves de les Montses, un dels grups, com us deia, de moda del panorama musical català, i amb la col·laboració de Sandra Tangerina ens han arribat junts per aquesta cançó que es diu Premium. Anem fins a Austràlia per escoltar el més nou de Keith Urban. Es diu Still Away.

Steal Away, aquesta és una de les cançons incloses en el disc Flow State, el més nou de Keith Urban, aquest cantant, compositor i guitarrista australià que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes que ja arriba a la part final. Acabarem avui amb Mosaic. Arriba des de Sant Cugat del Vallès, es diu Gerard Berenguer, però evidentment es fa dir Mosaic, i amb la cançó més nova d'ell acabarem aquest estrenes. Es diu T'he somiat. Així doncs, posem el punt i final a aquest estrenes d'aquesta setmana. La setmana que ve farem una pausa, però tornarem la següent per compartir més històries musicals i molt més ritme i molta més música nova per escoltar junts. T'he somiat amb Mosaic. Posa el punt i final a aquest estrenes. Rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: Hi ha un lloc on l'estiu estiu de veritat.
2: Aquabrava.
1: Tobogans espectaculars, piscines donades, zones infantils, espais verds i emocions per a totes les edats.
3: La cobra, l'anaconda, l'octospeed, el black hole.
1: L'aquacham per als més valents. Fire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
3: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
1: Un oasi de diversió.

0: La nit més fosca. Un viatge per la Crònica Negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.
1: Avui acabarem aquesta novena temporada i ho farem amb un cas que és molt fort, com els seus protagonistes. La Sally McNeil era una dona nord-americana que es dedicava al culturisme. Estava casada amb en Ray McNeil, un home megalòman que també es dedicava al mateix. I a qui la fama que va anar guanyant la seva esposa en el món del culturisme no li va agradar gens i li va causar una gelosia malaltissa. I aquesta situació no podia acabar bé de cap manera. I per això avui en parlem al nostre programa, perquè el cas va acabar en l'assassinat d'en Ray a mans de la Sally i perquè el dubte va ser si aquest assassinat va ser en defensa pròpia al ser ella una dona maltractada o va ser premeditat. El cas és, ja ho veurem, molt interessant. Benvinguts a La nit més fosca.
2: La nit més fosca.
1: Bones, benvinguts un dia més al programa de Crims i de Crònica Negra, La nit més fosca. Un dia més i l'últim d'aquesta temporada. I començarem de nou al setembre, si Déu vol, amb la desena temporada. 10 anys ja hi ha aquí, amb la tonteria. I aguantant, eh? Durant aquests anys ens hem casat, hem tingut fills. De fet, no en aquests anys, en aquest any, en aquesta temporada. O sigui, però bé, aquí seguim. I avui parlarem d'un cas molt estupendo per acabar la temporada, perquè és un cas d'aquells, jo crec que conegut per algun documental que corre, i a més curiós per les circumstàncies, per la protagonista. Crec que avui tindrem molts checks. I en fi, parlarem de la Sally McNeil, una culturista nord-americana que va acabar assassinant, bueno, no ho explicaré perquè ho explicarà el nostre historiador habitual, en Joan Plana, a qui saludem tot seguit. Bona, Joan.
3: Molt bona, Sergi.
1: Què tal, com estàs?
3: Doncs bé, amb ganes, com sempre. A més, tornem als Estats Units, que és un lloc habitual, que ja coneixem bastant, per tant ja em sento com a casa fent crims americans.
1: Sí, no? Tenim com un fetitxe, no, amb això?
3: Un cert fetitxe, sí. Però bueno, escolta, en plan bé, ho dic.
1: Sí. Bé, què faràs aquest estiu, Joan?
3: Doncs la major part de l'estiu estaré per aquí, crec. Normalment aprofitaré com els anys anteriors per anar uns dies a una casa rural de la Garrotxa, que hi anem amb la meva parella, ens estem allà a la mar de bé. I no sé si faré algun viatget, no estic segur, de moment no està previst.
1: Va, bé, no veig que mencionis la platja ni res semblant, eh?
3: No, és que no, ja sé que sent de roses, diguéssim, això estigmatitza molt, però no sóc gaire d'anar a la platja.
1: Ja. Doncs escolta'm, abans d'anar a la Garrotxa i de descansar aquest estiu, ens queda aquest programa i suposo que, com sempre, hi posarem tota la il·lusió i tota l'energia en explicar-lo amb la nostra dinàmica habitual. I aquesta dinàmica ens porta a parlar primer una mica del context històric del moment i el lloc on van passar els fets i la vida de la Sally McNeil i també, doncs, la seva infantesa per anar posant xecs. Però de moment comencem amb el context històric, si és que n'hi ha. Això és un crim que va passar l'any 1995 i bé, és una època que crec que ja han fet algunes vegades, però no està de més, aviam, mira alguna coseta i sobretot avui que parlarem del tema culturista i tal, segurament aprendrem cosetes que molts de nosaltres desconeixem.
3: Doncs efectivament, avui, per situar-nos una mica amb l'espai i el temps, de fet, per ser exactes, el crim del qual parlem avui té lloc en els anys 90, però per situar-nos una mica farem un pas enrere, a la dècada en la qual la nostra protagonista i la seva víctima es van conèixer, i per tant ens situarem als anys 80. Hem de pensar que és un moment que els Estats Units era, diguéssim, un moment en què la Guerra Freda ocupava una gran part de la vida pública, als anys de la presidència de Ronald Reagan, d'exaltació del patriotisme, d'exaltació de les forces armades, d'exaltació de la força, vale? I també d'exaltació del culte al cos, per dir-ho així. I en aquest context, doncs, la cultura popular nord-americana, doncs, desenvolupa una certa obsessió amb aquest concepte de força física. Vale? Això es tradueix en algunes creacions culturals bastant interessants, bueno, com a mínim pels que som una mica friquis, com per exemple les típiques pel·lícules on triomfaven actors com Arnold Schwarzenegger, en Sylvester Stallone, en Jean-Claude Van Damme, les típiques pel·lícules com, com Rocky, Rambo, Conan el Bàrbar, Terminator, que en tot aquest havien convertit el cos musculat, doncs, com una mena de símbol d'èxit, de disciplina, de masculinitat. Llavors això va fer que per molts joves nord-americans el gimnàs es convertís pràcticament en una religió, i en aquest context, doncs, es va arribar a viure una autèntica explosió d'aquest món que es coneix com el culturisme. Tot i que aquest esport, de fet, ja existia des d'abans, vale? És a dir, no és que s'inventés en aquell moment, sí que és veritat que en aquell moment, doncs, va assolir la popularitat segurament més espectacular. pensem doncs, que hi havia certàmens de culturisme, guanyar aquest tipus de campionats reportava un prestigi bastant important, i per tant doncs, en aquest sentit s'entén que la nostra protagonista doncs, s'adentrés bastant en aquest món del culturisme, que comencés doncs, a cultivar el seu cos, i no només això, sinó que també, aquí tindrem un xec bastant important, doncs acabés també formant part de les Forces Armades dels Estats Units, que això, com sabem, és un requisit gairebé indispensable pels nostres protagonistes.
1: Val, anem als xecs, perquè anem a conèixer una mica la Sally, com va arribar a fer-se culturista, i per descomptat després a fer el que va fer perquè avui en parlem aquí. Però comencem pel seu naixement, si no m'equivoco, l'any 1960, com va néixer i com va ser la seva infantesa, el camí que el va dur cap a aquest futur no gaire, en fi, no gaire, bueno, sí, prometedor, però poder que al final acabi sortint del tot bé.
3: Molt prometedor però poc promès, diguéssim, molt poc complet. Bueno, doncs ella, efectivament, és el 1960, que neix a Allentown, que és una ciutat de l'estat de Pennsylvania, i aquí tenim el primer xec perquè va créixer en una llar que era extremadament violenta.
1: Molt bé, ja això,
3: vale? Doncs. El seu pare era alcohòlic, maltractava constantment a la seva mare, vale? És a dir, quan tenia 3 anys, els pares es van separar. Però aquí tenim com un xec sobre el xec. El nou marit de la seva mare es veu que també va resultar ser una persona violenta, eh? Per tant, aquesta senyora clarament repetia patrons.
1: O tenia molta mala sort o molt poca vista, eh?
3: Llavors, una de les coses que més traumatitzava la noia era que aquest padrastre doncs, obligava a la Sally i les seves germanes a presenciar com colpejava les altres germanes sabent que elles els acabaria tocant després. Llavors, això, aquesta infància traumàtica, va com fer que cristal·litzés en ella una idea bastant terrible, vale? Que és que la violència era com una cosa normal dins de les famílies. Llavors aquí és quan ella comença a adentrar-se en el món de l'esport per tal d'intentar d'alguna manera fugir d'aquesta realitat. Llavors els primers esports que practica són natació, atletisme, esports així molt, molt, molt físics que requereixen, diguéssim, de bastanta potència
1: física.
3: Però
1: no de contacte, de moment?
3: No, en aquest cas encara no. I llavors ella, de fet, la seva gran aspiració era convertir-se de petita en professora d'educació física. Per tant, ja veiem doncs, que clarament doncs, el tema de l'esport, del cultivar el cos, de cuidar-se, doncs, l'obsessionava bastant des de petita, cosa que en principi no té per què ser dolent, perquè està molt bé cuidar-se, que és una cosa que nosaltres tres no fem gaire, però està bé fer-ho. I, per tant, la nostra protagonista fins aquí, diguéssim, una vida turbulenta, però el refugi que va trobar doncs, no estava mal. No eren les drogues, no era la delinqüència, vull dir que aquí sí que ens distanciem una mica dels xecs més habituals. Però llavors trobem el superxec aquest que dèiem, vale? Que és que l'any 82 ella intenta primer entrar a la carrera per poder fer de profe d'educació física, però li falten recursos econòmics i acaba recorrent com a sortida laboral fàcil a, evidentment, pues, al cos de marines dels Estats Units.
1: Perquè, evidentment, els pares no l'ajuden econòmicament, no? A través la carrera, ni res, ni... En fi. Llavors, ella roman en aquest cos de marines i, a partir d'aquí, com acaba introduint-se en el món de del culturisme, diguem-ne.
3: La seva vinculació amb l'esport, ja hem dit que era des de petita, després, doncs, quan entra a l'exèrcit, evidentment, segueix fent proves físiques per mantenir-se en forma, vale? Però encara no hem arribat del tot a aquest nivell de culte a la musculatura hiperdesenvolupada. Sí que és veritat que aquí tenim un altre cert xec, que sempre recordem que hi ha un moment que els nostres protagonistes sembla que encarrinen la seva vida bastant bé. Sempre hi ha un moment que dius, mira, escolta'm...
1: Sí, aquell moment que es casen i una família normal... Sí. Tot bé, sí.
3: Infantesa complicada, però al final, hòstia, molt bé, superada, eh? Bueno, pues, en aquesta primera etapa a l'exèrcit, ella, de fet, sembla que arribem una mica aquí. És a dir, es casa amb un altre membre del cos, ella va arribar a sergent, ell encara va tenir una graduació una mica més superior, amb aquest primer marit, que es deia Anthony Lowden, va tenir 2 fills, per tant, semblaria que la cosa es reencarrila, però, finalment, el cert és que la relació, pues, no acabaria prosperant i acabaria divorciant. Per tant, la seva primera aventura amorosa doncs, no va acabar de funcionar. Però això no vol dir res, perquè, com ja hem dit, doncs, escolta'm, hi ha moltes relacions amoroses que s'acaben i no és la fi del món, i per tant, escolta'm, si després pot refer la seva vida, doncs cap problema. I semblava que l'havia refet, perquè poc després de separar-se del seu primer marit, coneix a Ray McNeil, que era un ex-boxejador que també havia passat pel cos de marines, vale? I que en aquest cas era un expert en aquest tema del culturisme, que és el que realment arrossega el nostre protagonista a adentrar-se de ple. Ja hem dit que ella ja venia d'una trajectòria bastant esportista, però acaba arrossegant de ple en aquest món del culturisme. Aquest senyor, Enric McNeil, es caracteritzava, entre altres coses, que això és una cosa que dins el culturisme no és especialment estranya, es caracteritzava per ser un autèntic ególatra. És a dir, ell es pensava que era el centre de l'univers i, per tant, en aquest sentit, doncs, tot havia de girar al seu voltant. Tenia una concepció elevadíssima de si mateix i tenia una certa imatge, és curiosa la descripció que feia d'ell mateix, que és com una mena de déu grec, com una mena de deïtat grega, que recordem que quan es representa doncs, a Zeus, a Apolo, en fi, les deïtats gregues normalment s'acostumen a representar com a homes hipermusculats, hiperforts, no? Doncs ell tenia una mica aquesta imatge de si mateix. Hi ha un patró que repeteix sovint, que és que aquest perfil de gent hiperenamorada de si mateixa tendeix a treure un perfil de parella que, fruit moltes vegades de traumes de la seva infantesa, doncs acaben tinguent una personalitat una mica doncs, amb baixa autoestima, una mica que busquen una referència forta que els serveixi doncs, una mica com a referent. Per tant, segurament encaixava bastant bé amb el perfil de la nostra protagonista, cosa que va fer que entre que es van conèixer i van acabar casant-se, només van trigar pues, escassament 2-3 mesos a casar-se. Per tant, va ser una cosa bastant ràpida.
1: Carai, i ella venia amb les dues criatures, no?, de sí. L'anterior matrimoni, matrimoni que, ja diguem, es van divorciar, em sembla que també perquè el marit també tenia certa afició a la violència sobre ella.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: I ella, en aquest moment, segueix en el cos dels marines o ja plegat o...
3: Bueno, ella coneix el seu marit dins el cos de marines, vale? Però després doncs, acabaria abandonant-lo.
1: Això després, i se centra, ja... per tant, sí, se centra, per tant, en el culturisme quan coneix sí. En Ray, no? En aquest senyor que ja estava immers en aquest món i és qui l'acaba introduint, no?
3: Uh-huh. Clar, el que passa és que, efectivament, és a dir, aquesta persona estava hipercentrada amb el tema del culturisme, de fet, ell somiava guanyar el premi Mister Olympia, que era com el gran premi del culturisme dels Estats Units.
1: Que crec que l'ha guanyat en Schwarzenegger, eh? Em sembla que el va guanyar aquest.
3: Sí, clar, home.
1: Me sona, eh? No ho sé.
3: Schwarzenegger era el gran referent de l'època del culturisme.
1: El nostre protagonista d'avui també volia participar-hi, i què, Joan, va guanyar o no va guanyar? O va topar-se amb en Schwarzenegger i era impossible guanyar-lo?
3: Jo crec que era impossible guanyar-lo havent dit en Schwarzenegger, tot i que bueno, l'any 95 crec que Schwarzenegger ja era actor professional i potser es dedicava a una altra cosa, eh? Però en tot cas el que està clar és que el món del culturisme el que és molt difícil és que et doni calés. Això és una cosa que realment hi ha molt pocs privilegiats que poden arribar a viure de les seves exhibicions de culturisme. Especialment aquest senyor val a dir que es gastava al llarg de l'any només en anabolitzants, és a dir, només en drogues per mantenir la seva musculatura, el tio es gastava uns $24,000 de l'any 95.
1: En pastilletes, eh?
3: Sí, sí, vull dir, per tant, aquí hi havia una necessitat de calés bastant important. Ja hem dit que la Sally, doncs, havia deixat els marines, vale? De fet, l'havien convidat a deixar-los, diguéssim, perquè, doncs, la seva relació amb els companys sembla que tampoc era gaire bona, vale? Per això que dèiem que era una persona una mica traumatitzada, per tant, tenia un caràcter una mica complicat, tenia una relació amb la violència una mica massa lleugera, per dir-ho suaument, i per tant, ho havia acabat deixar. Llavors, clar, tenien molta necessitat de calés. I els únics que tenien era, pues, que a través de participació en certaments de culturisme o bé en alguns vídeos d'exhibicionisme de temes de culturisme, especialment la Sally la demanaven bastant perquè es veu que agradaven especialment els vídeos d'ella hipermusculada doncs immobilitzant a altres homes musculats. Pues es veu que això, dones hipermusculades immobilitzant senyors musculats, pues era un perfil de vídeo que es venia bastant a l'època. I curiosament, en aquell moment, el sobrenom professional, nom artístic que agafa la Sally en aquests vídeos era Killer Sally, és a dir, l'assassina Sally.
1: Ai, ai.
3: Que és
1: ai.
3: Una cosa que després, diguéssim, vista en perspectiva té certa gràcia i té un va. Cert element, diríem, premonitori.
1: Ho entes bé, no, això? És a dir, ella grava vídeos barallant-se amb homes perquè això és una espècie de fetitxe d'alguns que, per entendre'ns, els hi dona morbo de veure com una senyora guanya a homes lluitant. És això. És a dir, en comptes de fer els típics vídeos d'aeròbic matutino, ella feia això. I ho venia. Carai, bueno, cadascú, escolta'm, cadascú fa el que vol, el que pot o el que li deixen. Clar, ella suposo que no es presenta a Mister Olympia, entre altres coses, perquè es diu Mister, no Miss Olympia, no sé si hi havia la categoria femenina. Però com va desenvolupant-se aquesta carrera de culturista? Suposo que sempre a la sombra del seu marit, en Ray.
3: Clar, el tema és aquest, vale? És a dir, ella s'adentra cada vegada més en el món del culturisme per influència d'en Ray, però a més, quan la via d'ingressos de l'exèrcit desapareix, doncs el tema del culturisme diu, escolta, com molt poca gent té realment bons ingressos per culturisme, doncs escolta, si jo vull mantenir la família per aquesta via, pues, no en tinc prou amb ser aficionada al culturisme, he de ser la millor del món, o de les millors. I per tant, escolta, he de cuidar molt la meva musculatura, no? he de practicar molt, he de ser molt bona, perquè si no, no guanyaré prou diners com per mantenir la família. I això, tot i que de fet ho feia, en part, per mantenir en Rai, pues en Rai, que ja hem dit que és una persona hiperagòlatra, doncs encara ho veia com una certa falta de respecte, com una certa amenaça, perquè ja hem dit que ell concebia que tota la vida, tot el món girava al seu voltant. Per tant, escolta, això que la seva dona volgués ser de les millors i, per tant, en certa manera, volgués passar-li per davant, doncs això
1: bueno, era una ofensa. Ho perquè ella s'estava fent famosa amb els seus vídeos, no?, d'alguna
3: sí,
1: manera.
3: Sí, sí, sí, clar,
1: i per tant, acabava eclipsant-lo. Per tant, poder no tant a l'ombra del seu marit, almenys no la realitat, tot i que ho poguessin pensar. Llavors, com canalitza això el seu marit?
3: Pues, bàsicament, diguem-ne que tenien una relació que era cada vegada més tòxica, la relació s'anava convertint en un infern, i de fet la Sally va afirmar que el seu marit la colpejava, l'insultava, la sotmetia sexualment. De fet, alguna vegada havia tingut lesions importants, li va trencar el nas, li va trencar diverses costelles, i el pitjor és que, a més, també exercia violència sobre els seus fills. I, a més, repetia, curiosament, el mateix patró que havia patit la Sally de petita. És a dir, castigava un germà dels dos. Recordem que la Sally tenia dos fills a la seva primera relació, doncs castigava un dels dos, mentre obligava l'altre a mirar, sabent que el següent a ser, diguéssim, estuat, seria l'altre.
1: Això és un déjà vu, eh?
3: Sí, repetia, doncs, aquest maltractament.
1: El que havia viscut ella a casa seva.
3: Clar, a part d'això, en Ray, evidentment, mantenia diverses relacions extramatrimonials, era una persona poc estable, vale? Acumulava antecedents per agressions, en fi, fins i tot alguna amenaça, alguna agressió a algun policia, vull dir, era una persona molt complicada.
1: Sí,
3: i la Sally també, vull dir que això és important entendre, és a dir, si l'acaben expulsant dels mariners és justament per això també, perquè és complicada i sobretot té una relació molt poc sana amb el tema de la violència.
1: Perdó, és que tinc aquí unes dades que aquesta senyora es passava el dia al gimnàs, literalment, fent exercicis per muscular, i menjava fins a 114 ous a la setmana. Són dades que tinc per aquí, que déu-n'hi-do, perquè jo pensava que media docena de huevos comia de niño quería crecer de Gastón de la Bella i la Bèstia, em sembla ja exagerat, 114 ous a la setmana. És al·lucinant. Això dels ous...
3: Són però... més de 16 ous al dia de mitjana.
1: I a mi que sempre m'havien dit que no mengés més de 2 ous perquè el colesterol deu estar, vamos, pels núvols. No, només volia perquè m'ha impactat la dada, eh? Bé, tot això, Joan, tal i com estem, en aquest moment que estem explicant, tot això ja pinta que no acabarà massa bé.
3: No, això era una bomba de rellotge.
1: Perquè hi ha tensions entre dues persones musculades que devien barallar-se i devia ser divertit de veure. Entenem-nos, que no ho seria, però cap on deriva tot això?
3: Bueno, doncs deriva cap al dia més romàntic de l'any. El dia més romàntic de l'any en l'àmbit anglosaxó, perquè sabem que a Catalunya clarament el dia més romàntic és Sant Jordi. És a dir, el 23 d'abril. La data no sabem si va ser casual o realment va anar a buscar aquell dia expressament.
1: Home, un moment. És que jo tinc la teoria, i aviam, suposo que hi haurà més gent que la compartirà, que els dies assenyalats, les parelles, els dies com Sant Jordi, Sant Valentí, l'aniversari de la parella com a parella, són dies molt crítics a vegades, eh? Són els dies que moltes parelles es barallen perquè surten coses. I jo això ho he vist amb diverses persones del meu entorn i sempre m'ha impressionat molt. No sé si passa o és el meu entorn o passa en general. Aquí m'agradaria que la gent m'expliqués si els dies assenyalats, no?, de coses d'amor o inclús d'altres moments assenyalats, són crítics en parelles.
3: Jo vaig tenir una parella que ho vam deixar el dia de l'aniversari d'ella.
1: Va, és que aquests dies surten coses, no sé per què, surten coses. Crec que aquí se'ns està complint una mica aquesta teoria. 14 de febrer pot ser una casualitat o pot no ser-ho. Què va passar aquest dia?
3: Bueno, pues la cosa és que tot sembla indicar que, clar, dia dels enamorats i tal, i per tant, en Ray va voler passar-lo amb la seva persona preferida i més estimada. Però la que Sally. No era la Sally, sinó que era una de les seves amants.
1: Home!
3: Clar, això ja lleig.
1: Però veus com surten coses? Perquè aquest dia, ja ho estic veient, aquest dia... Per què l'has passat amb un altre i no amb mi? Surten coses aquell dia.
3: Quan torna a casa, la Sally l'acusa d'infidel, i a més d'infidel, de cabron, perquè tio, serà que no tens dies per ser infidel, que ho has de fer per Sant Valentí, i a partir d'aquí comença una discussió. Aquesta discussió ja avancem que acabarà amb en Ray mort a trets. Però aquí hi ha dues versions del que va passar aquell dia. La versió de la Sally... és que, fruit d'aquesta discussió, en un moment determinat, en Ray li fuma una bufetada. Per la força de la bufetada, la Sally cau a terra. I llavors en Ray s'abraona sobre ella i intenta estrangular-la. De fet, aquí els fills de la Sally asseguren haver sentit la seva mare ofegant-se.
1: Déu-n'hi-do, que és que aquesta baralla, és que entre dos titanes, eh? És que, clar, perquè una hòstia d'aquest home ha de ser de no sé quants gigatones,
3: sí,
1: eh?
3: Sí. També és veritat que la capacitat de resistència d'ella ha de ser molt superior a la mitjana, eh? Però bueno, però tot clar. I així, la nata havia de ser forta. Però el cas és que quan, segons la versió de la Sally, l'intenta estrangular, ella aconsegueix escapar-se, corre fins al dormitori, allà agafa una escopeta retallada que tenia i li dispara. Segons ella, ho fa per salvar-se. Però aquí és on ve la versió de la fiscalia. La versió de la fiscalia és la següent. La versió de la fiscalia diu, vale, fins i tot durant per bona la teva versió, amb un tret ja hauria quedat incapacitat. Però la Sally va tornar a l'armari en guardar amb la retallada, va recarregar l'arma, va tornar on estava en Ray i li va disparar una segona vegada. I aquesta vegada, a més, a la cara. Vale? I per tant, la fiscalia diu que aquest segon tret seria el que demostraria que no es tractava de legítima defensa, com intentava vendre la Sally, sinó que es tractava d'un assassinat. A més, aquí, després en el judici veurem alguns detalls que intenten reforçar aquesta situació. El cas és que un cop en Ray està a terra, ferit, això sí que està demostrat, la Sally truca a la policia amb bastanta tranquil·litat. En aquell moment en Ray encara era viu i ell repetia: per què m'has disparat, per què m'has disparat. Ell va acabar morint dues hores més tard. Sí que és veritat, que,
1: perdó,
3: per cert.
1: Perdó, i això, quan disparen?
3: Si encara
1: era viu. Per què m'has disparat? O sigui,
3: sí, perquè encara era viu, perquè l'escopeta, això no ho he dit, l'escopeta és important, no era una escopeta de, era una escopeta de perdigons.
1: Ah, ui,
3: per tant fa molt de mal, però no és la típica escopeta que té una sola bala que explota, diguéssim, sinó que és aquelles bales clar. Que es fan amb mil bocins i per tant li fan mil feridetes, però clar, que sumades pues, són mortals. Per això la cara no li explota com a les pel·lícules al cap, sinó que senzillament tenia tota la cara plena de ferides com a conseqüència de la perdigonada.
1: Val. I això queda gravat?
3: Sí, això queda gravat, que ell pregunta per què m'has disparat, per què m'has disparat. Llavors el que ell acaba morint al cap de dues hores. Sí que és veritat que llavors se li fa l'autòpsia i revela que efectivament el tio anava d'esteroides fins al cul. Per tant, els esteroides és aquesta droga que es fa servir per tal de potenciar la musculatura, que es fa servir de manera irregular en alguns esports, però que una de les causes, una de les conseqüències secundàries que pot tenir és atacs d'ira, atacs de violència. Per tant, això en teoria jugaria a favor de la versió de la Sally.
1: Sí. Entre altres. Hi ha un altre també conegut. I l'autòpsia, bueno, no, o sigui, tot clar, tot plegat no dona lloc a dubtes perquè ella mateixa confessa des del primer moment en aquesta trucada que ha matat el seu, bueno, que ha disparat el seu marit perquè l'estava agredint i per tant no hi ha dubtes de què ha passat en allà. Jo suposo que en aquest cas el tema, aquí el gran tema no és l'autoria, que és evident, sinó els motius i si hi havia legítima defensa o no, i tot això és el que s'hauria de discutir en el judici, no?
3: Clar, aquí la versió de la Sally ja l'hem sentit i la versió de la fiscalia, que és aquella que hem explicat abans també, doncs tot això que els hi porta a dir, els hi porta a dir que tot i que la Sally defensa que és doncs, víctima de violència de gènere i per tant que actuava sota el síndrome de la dona maltractada, que a més doncs, actuava en legítima defensa en aquell moment i tal, la fiscalia diu, no, escolta, els fets demostren clarament que vostè va actuar de manera deliberada per tal d'assassinar-lo. Per què? Perquè la sang trobada doncs, demostra que en Ray, quan va rebre el segon tret, ja estava a terra, el cartutx buit a l'habitació demostra que després de disparar-li per primera vegada torna a l'habitació, recarrega voluntàriament l'arma i amb certa, diguéssim, temps per pensar bé el que feia, doncs ella va decidir destinar aquest temps a recarregar l'arma per poder tornar-li a disparar. A més, l'arma l'havia comprat poc abans, per tant, va construint bastant aquesta idea de la premeditació. Llavors, el mòbil del crim, la fiscalia esgrimeix que és no un intent d'agressió per part d'en Ray, sinó la gelosia que li provocava el fet de saber que el seu marit tenia aventures extramatrimonials. Llavors, a més, aquí també hi ha una versió que, al meu entendre, té un clar biaix masclista, que és que el fiscal defensa que no pot ser que la Sally sigui víctima de violència de gènere perquè el té un físic doncs, molt musculat, té un posat molt agressiu, de fet té el sobrenom de l'assassina Sally, vale? I per tant diu que aquesta dona té molta força física, té molt de caràcter, té molta empenta i per tant no pot ser víctima de maltractament. Cosa que evidentment avui en dia sabem que no és certa, perquè qualsevol dona pot ser víctima de maltractament, però en tot cas la fiscalia hi afegeix a sobre aquest biaix masclista, també hem de pensar que estem a l'any 95 i per tant la conscienciació si avui en dia és menys la que hauria de ser, imaginem-nos en aquell moment.
1: És que els comentaris que es podríem basar en aquest judici, en aquest sentit, devien ser, en fi, dignes de... Anava a dir dignes d'escoltar, però, bueno, en fi. Déu-n'hi-do, perquè, esclar, a l'època no hi havia tanta conscienciació en aquest sentit. El judici, per tant, després de discutir tot això, va acabar amb una sentència que què va dir?
3: Bueno, doncs acaben condemnant per assassinat en segon grau i per tant li acaben caient doncs una colla d'anys de presó. Concretament acabaria complint de manera efectiva 25 anys perquè acabaria sortint a llibertat condicional de la presó l'any 2020, per tant, com dic, 25 anys després de la mort d'en Ray. Quan ella surt de la presó es retroba amb els seus fills, que per cert, tots dos també havien anat a l'exèrcit nord-americà, tots dos diagnosticats d'estrès post-traumàtic pels seus anys de servei en actiu amb l'exèrcit. Els fills que van presenciar la mort d'en Ray van dir que sempre van fer costat a la seva mare, per tant, sempre van defensar que ella doncs, havia actuat en defensa pròpia. I per tant, semblaria que aquell 2020 era un bon moment per començar a refer la vida de la Sally, però no va ser així, finalment, perquè poc temps després, en 2024, acabaria tenint un altre cop molt dur a la seva vida, i en aquest cas és que el seu fill, que es deia John, va acabar morint en un tiroteig en ple carrer. Per tant, diguéssim que una vida bastant, bastant complicada. Tot i així, sí que podem donar una notícia bona, que és que pel que sabem, avui la Sally s'ha tornat a casar i, per tant, sembla que sí que parcialment ha reconstruït la seva vida, tot i, diguéssim, els forts sotracs que ha patit. Vull dir que és una senyora que, pobra, es pot dir que ha tingut una vida molt complicada.
1: I es dedica encara al culturisme o ja...
3: No, avui en dia treballa en un magatzem.
1: Tot aquest cas, a més, va ser molt famós, no? Perquè suposo que cridava molt l'atenció al personatge i la premsa nord-americana, que ja sabem que és sensacionalista amb tot aquest tipus de crònica de successos, devia fer... Bueno, devia sortir en tots els titulars i devia fer molt de seguiment del judici, no, Joan, i de tot el cas...
3: Sí, clar. La premsa nord-americana, en general, diguéssim que aquest tipus de casos li agrada molt. Tot el que tingui un cert toc, diguem-ne, de cridaner, pues, ho exploten molt. I això d'una dona culturista que mata el seu marit culturista, pues,
1: cridava l'atenció, els agradava. Els agradava
3: l'atenció, per tant, té lògica que intentessin exprimir-ho tant com van poder.
1: I això, evidentment, devia deixar tot un llegat cultural que... Com ja sabem, en aquest tram final del programa el nostre expert cultural ens ve a explicar quin llegat cultural en les pel·lícules, en els documentals, en la literatura, en la música... En fi, què en sabem de tot el cas de la Killer Sally en la cultura popular? I per tant, donem la benvinguda al nostre expert cultural, en Xavi Gorro, que hi saludem tot seguit. Bones, Xavi.
4: Hola, què tal? Molt bones.
1: Què tal? Com estàs? T'ha agradat el programa d'avui, eh?
4: Sí, bé, molt bé, molt bé. Molt forçut tot.
1: Perquè tu, Gorro, tu, això del culturisme...
4: Què? No sé com va.
1: No el practiques?
4: No, jo crec que és evident que no.
1: Bueno, evident. Per molta gent ets una veu, eh? Ets una veu...
4: Bueno, pues no.
1: Interessant.
4: Bueno, si
1: ets
4: tenen
1: una veu
4: Instagram,
1: cultural. No sé si culturista, però cultural sí.
4: Ja, de tant en tant ens veuen si tenen Instagram, per tant ja poden veure que no. Bé, a més, quina mandra.
1: Avui...
4: Saps que els culturistes no es poden rascar l'esquena? No has vist la broma que li fan, que els enganxen un paper a l'esquena i no se'l poden treure perquè no els hi arriba la mà a l'esquena del bíceps que tenen?
1: Bueno, i aquella imatge de trencar nous amb els dos bíceps, no? I
4: que
1: també
4: sí.
1: És una imatge... Sí. Però bueno, que he fet una referència cultural avui, amb la pel·lícula La vella i la bèstia. En tot cas, avui aquesta senyora va néixer a Allentown, Pennsilvània. De Pennsilvània sí. Crec que ja n'hem parlat. D'Allentown no, però no sé si hi haurà molts de famosos d'Allentown o no.
4: Bueno, sí, alguns.
1: Què ens pots dir?
4: Primer de tot, fer un petit comentari. S'ha de dir que els dos fills de la Sally, que eren John i la Xantina, tots dos van formar part de l'exèrcit, tots dos van fer carrera militar. És més, tots dos van entrar en combat i tots dos van patir estrès posttraumàtic, cosa que va provocar que el fill al final acabés vivint tot i que va formar una família, acabés vivint en indigència, acabés això vivint al carrer i acabés morint en un tiroteig, i que la filla, com els explica en el documental, també tingués diferents problemes això per estrès posttraumàtic, per formar part de l'exèrcit i per entrar en combat, i per tenir una parella militar que la maltractava. Per tant, no sé, algú passa a l'exèrcit dels Estats Units.
1: Sí, no, curiós, veritat?
4: Sí, bueno, no sé.
1: Bé, ara sí, Allentown, jo vull saber quins Allentown, famosos hi ha d'Allentown, a mi en quan ens conec.
4: Sí, doncs hi ha tres. El primer és el raper Lil Peep, d'acord? Un raper va ser bastant conegut, va morir per una sobredosis, crec, fa uns anys, però bastant conegut als Estats Units. Un altre és una actriu que segurament has vist alguna pel·lícula seva. Te'n diré tres, que són les més famoses, Xiques Males, Jennifer's Body o Mamma Mia. Has vist alguna de les tres?
1: Jennifer's Body, Massona, Mamma Mia, no.
4: Bueno, també recentment fa una pel·lícula, és com protagonista d'una pel·lícula amb la Sydney Sweeney, que és l'assistenta, que està a Prime, crec.
1: Ah, sí, home, i tant, sí.
4: A veure, és una pel·lícula...
1: Sí, no recordo el nom, però sí.
4: A veure, és un telefilm amb diners. No està mal, si us agraden les pel·lícules aquestes així...
1: No està mal.
4: És un telefilm amb diners. Però bueno,
1: és, no està mal.
4: És l'Amanda Seyfried, que és, diguem, la rossa tonta, per dir d'alguna manera, de xiques males, per qui l'hagi vist. Bueno, totes són
1: rosses. Sí, perquè, aviam, xiques males... Sí. És la pel·lícula aquella de... És la Mangels, no?
4: Sí.
1: Vale, vale. És la pel·lícula aquesta de la Lindsay Lohan, no?
4: Sí, sí, sí. Sí.
1: Que canten el rock aquell d'allò
4: sí,
1: i que
4: se'ls... Sí.
1: Sí, bueno, aquesta pel·lícula, sí.
4: Molt bona pel·li,
1: la de...
4: És molt bona pel·li.
1: Sí, home, la de la Regina George.
4: Exacte, és molt bona pel·li, fa molt de riure,
1: Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí, sí, és entretinguda, sí. Sí, sí, doncs ja sé qui és aquesta senyora, sí.
4: També hi ha un atractiu, que és la Christine Taylor, que és coneguda bàsicament per ser la dona de Ben Stiller, i va sortir en moltes pel·lícules de Ben Stiller, com per exemple Qüestió de pelotes, que és una pel·lícula que si no heu vist és molt divertida, és una comèdia bastant xorra, bueno, com la majoria de pel·lícules de Ben Stiller, que va sobre un campionat de balón prisionero, que diguem, el que aquí li diríem de jugar a matar, saps allò de tires la pilota i si et toca acaba a terra, allò tots hem jugat.
1: Magnífic aquest joc.
4: Molt. Menys quan la pilota et anava a la cara. Tant. Llavors no era tan magnífic.
1: Sí, clar.
4: Doncs hi
1: havia el de la paret i llavors hi havia el mòbil, sí.
4: No, però el
1: divertit camp, era... Llavors hi havia el de la paret.
4: El divertit era el del camp, que un estava en un camp, l'altre a l'altre, si et mataven a l'os a l'altre i podies tirar pilotes
1: bueno, cantades. Sí.
4: Aquest era el guai.
1: O matar conills, no, es diu.
4: Sí, també.
1: Bueno, sí,
4: va jugar a matar, diguem. Sí. Però en castellà és l'on prisionero. Sí. Doncs és una pel·lícula que va d'això, d'un campionat de balón prisionero. També apareix a Tropic Thunder, la pel·lícula també de Ben Stiller, bastant bona, o a Zoolander, que suposo que bueno, també molta gent ha vist. I ja està, no hi ha famós, no hi ha ningú més. Que ell conegui. Sí, hi ha més, però no coneguem, no.
1: Molt bé, doncs ara toca llegir comentaris, que ja és l'última vegada que els llegim aquesta temporada.
4: Sí, sí.
1: I a veure si podem escoltar algun, també, que a mi m'agrada molt això dels àudios d'Instagram, que últimament hi ha hagut una baixada,
4: Bueno, tenim un.
1: Si la temporada següent...
4: Tenim un ja, com és habitual.
1: A més, ja m'imagino. Però bueno...
4: Bueno, t'imagines perquè te l'he enviat, bàsicament. O sigui, no que t'ho imaginis perquè segurament l'has escoltat perquè te l'he enviat aquesta vegada. O sigui, a veure, tampoc.
1: Sí, aquesta vegada me l'has
4: enviat. No cal que mentim a ningú.
1: Cada bé.
4: No enganyem. O sigui, l'últim dia no enganyarem a ningú.
1: No, l'últim dia no és un dia d'enganyar.
4: No.
1: Bueno, sí, m'ho imagino perquè me l'ha enviat. Me l'ha enviat perquè déu-n'hi-do. Bé.
4: Vale. Comencem amb Cristina Roda, que diu: hola macos, no us he pogut escoltar fins ara i se m'havia acumulat la feina, però no volia escriure-us abans que acabés la temporada. Pel que vaig entendre del Ceba Negra, crec que en Francesc
1: Morales... Però volia escriure-ho.
4: Sí, sí, volia. Diu, no volia, però sí, volia. Crec que en Francesc Morales és capità no de l'exèrcit dels Estats Units, sinó d'una milícia de l'Estat. Sí, sí, és... O sigui, que no és marine, saps? No, o sigui, no és un xalat d'aquells... No, en Francesc, o sigui, treballa una acadèmia militar, i com que treballa una acadèmia militar, doncs té el càrrec de... No sé, de sergent, no? De capità, això, de capità a la milícia d'allà de Carolina del Nord. O del sud, no me'n recordo què és, però bueno, és, o sigui, no és un marine, saps? Està allà.
1: Sí. No agafa la pistola i
4: no,
1: comença a disparar.
4: No, em sembla que ni en té. Bueno, no sé si en té, ja li preguntarem si en té o no. No ho sé.
1: Bueno, però aviam, ens vam trobar pel Ceba Negra i vam estar fent un cafè i ens va explicar que, de fet, ell, si hi hagués una situació de guerra, de guerra en allà, sí que hauria de fer de capità, realment. I aquí tindria un problema, perquè, és clar.
4: No tenia puta idea.
1: Clar, no sé.
4: Bueno,
1: hi ha idea, sí, perquè alguna cosa s'ha anat mirant, no? Però és clar, no ha fet la mili, diguem-ne, com un altre militar com...
4: No, però no sé si ha fet la mili. No crec que hagi fet la mili aquí.
1: Bueno, la mili l'haurà fet, suposo que l'haurà fet, però me refereixo que no és un militar de professió que hagi fet.
4: No.
1: És un professor.
4: Sí.
1: Bé.
4: Seguim.
1: Ja podreu preguntar-li a Francesc Morales, que suposo que també el tindrem aquest estiu a Pànic a la Ciutat,
4: sí,
1: no?
4: Sí, suposo que sí.
1: Bueno, ja hauríem d'anar-ho sabent.
4: Ja, estaria bé.
1: Bé.
4: Va, seguim, diu: venga. La Nutella és infinitament millor que la nocilla, encara que porti oli de palma.
1: Sí,
4: doncs
1: sí.
4: Ja per això no és millor. D'acord.
1: Però això d'oli de palma què és?
4: Pues oli de palma. És un tipus d'oli.
1: Però la palma és o...
4: Però si menges molt...
1: És com l'oli de colza?
4: Jo crec que el cas de l'oli de colza potser l'hauríem de fer,
1: Home, doncs sí.
4: Ojo?
1: Doncs sí, aquest cas va ser gros, Tens-el per la següent temporada.
4: Sí, l'apuntarem.
1: Sí, sí. Però l'oli de palma no és el mateix, no? Suposo,
4: no, però tampoc és bo.
1: Jo ja estaria ben mort, creu-me.
4: Tampoc és bo. Diu, també porta més avellanes, que és que el dona gust, i que sigui una marca catalana no és sinònim de qualitat per ser. Encara menys si no etiqueta en català. I és un invent, i es va inventar abans. O sigui, el Nutella es va inventar abans que la Nocilla. Diu, un plagi? Bueno, no sé si és un plagi o no. Diu, Sergi, el Senyor dels Anells és una meravella. Mira-ho amb paciència perquè hi ha molta informació, però també molta acció. Pots prendre notes i t'atabales i perds el fil. Dic, a veure, No t'ha perds, eh? Llegir, mirar el Senyor dels Anillos.
1: És que he de dir que sí que la vaig veure, eh?
4: Però les tres?
1: Sí, les tres. Ah. És que l'altre dia no sé què vaig dir, però sí, sí que l'he vist, sí que l'he vist. La vaig veure fa anys, val? I recordo això, recordo que esclar, és llarguíssima,
4: bueno.
1: I em perdia completament, jo... I la veritat és que jo, que sóc molt dolent amb la memòria, doncs no recordava ni haver-la vist, però sí, sí que l'havia vist. Llavors vaig fer algunes indagacions i sí, però no recordo pràcticament res. Recordo uns moments de batalles amb uns personatges molt llejos i tal, però...
4: Jo vaig fer... un any vaig fer... un cap de setmana vaig fer la locura de mirar les tres seguides.
1: Well, és que jo vaig fer així.
4: Sí, vaig començar rotllo a les 9 de matí, vaig acabar a la 1 de la nit amb ganes d'anar a saltar l'abismo d'Elm, saps?
1: Sí.
4: Molt loco.
1: Jo vaig fer així, i recordo, no me'n recordo pràcticament de res, perquè ja t'he dit que tinc molt mala memòria, però recordo que no em va desagradar, vull dir que vaig dir, detinguda, però complicada de moltes coses.
4: Bàsicament és molt fàcil, uns han d'anar del punt A al punt B, ja està.
1: No, això sí, però me refereixo a les batalles pel mig, amb uns arbres que caminen...
4: Bueno, és un univers, sí,
1: bueno. Ja, bueno, doncs això...
4: Si hagués llegit els llibres... seria tot més fàcil.
1: Sí, bueno, escolta,
4: els llibres sí que són més complicats, perquè apareixen molt més personatges, hi ha molt més liu, i bueno, però sí. bé, bona pel·lícula.
1: Ja... sempre hi som a temps. Sí. Bueno, jo no tinc massa de temps últimament, però,
4: bueno.
1: Però entre penyal i penyal crec que em puc llegir El Senyor dels Anells.
4: Sí. Diu, la Cristina Roda també ens diu que fa poc ha anat a veure el cine, les versions exteses, que s'han restrat en 4K pel 25 aniversari, i diu que és una trilogia d'or. I, referent al gentilici de Mongòlia, diu que és mongol, però també s'accepta mongòlic, així que la música pot ser tant mongola com mongòlica, vale?
1: Sí,
4: pues eso.
1: Doncs escolta-me, aclarit el tema dels mongols.
4: Exacte.
1: O mongòlics.
4: Mongòlics. Diu, perdoneu l'extensió, però no volia marxar de vacances sense desitjar-vos un molt bon estiu, i diu que seré pel Baix Empordà un parell de setmanes a partir de demà. Demà, això ens ho va escriure...
1: Però on diu que serà?
4: Pel Baix Empordà.
1: Què és això?
4: L'Empordà de la veritat.
1: Que... aviam si tenen problemes,
4: bueno, problemes.
1: Aviam si tenen problemes.
4: Sí, ara aquí... ens podeu escriure en què acabem la temporada, sobretot si sou de Barcelona o sou de Girona. Perquè per la gent de Barcelona, l'Empordà és el Baix Empordà.
1: Sí, clar, perquè tenen les casetes.
4: I Cadaqués.
1: A Calonge.
4: Exacte.
1: I...
4: però, per la gent de Girona...
1: sí, perquè Cadaqués és com una llívia del Baix Empordà per ells, no?
4: Però, pels de Girona, l'Empordà és l'Alt Empordà.
1: Clar, pels de Girona...
4: Confirmeu-m'ho. Confirmeu-m'ho.
1: Sí.
4: Bueno, i diu que això, que estarà...
1: bon debat aquí, sí. També, bon debat.
4: Diu que estarà pel Baix Empordà i que si un dia pot, vindrà a Roses. Pues aquí estarem. Aquí estarem perquè...
1: o no.
4: Bueno, jo treballo.
1: Sí, bueno, sí, que ens
4: ho diguis. I intentaré teletreballar, saps? Perquè
1: sí,
4: si aquí
1: sí,
4: fa calor, imagina't allà. Sí, clar,
1: bueno, poder quedar sense feina aviat, Ves a ser...
4: ah, potser sí. Això diuen.
1: Bueno,
4: em dedicaré a l'ànima més fosca i prou.
1: Exacte, que és el cap i a la fi és el que sempre hauria de
4: fer. Sí. Seguim, Agnès Pujol diu: quants Ferrero Rochers ha fet Nocilla? Escac i mat Nocilleros. I jo dic: Nocilla normal, Nocilla mix, Nocilla només blanca, Nocilla zero, Nocilla noir, Nocilla de cookies, de crunchy i de pistatxo. Jo no sé si allò del Ferrero Rocher, que només es pot menjar a l'hivern perquè si no queda pocho, jo no sé. A veure, això del Ferrero Rocher és un timo, us enganyen.
1: Tu pots dir el que vulguis, però jo crec que ara mateix la Nutella, si féssim repàs, està fent palizón, eh?
4: Bueno, però no l'estem fent.
1: Saps que la Nutella a mi em serveix per identificar quan ha arribat l'estiu i quan comença l'hivern? Perquè segons si està dura o no, o està no està dura, anava a dir si està flonja, però o està més líquida, la líquida no seria... segons surt la paraula.
4: Sí, jo la fico a la nevera.
1: No, jo no. Llavors, arriba un moment en què la Nutella s'endureix i és el moment en què dius, ep, ja ha arribat l'hivern.
4: Jo fico la nevera.
1: O arriba un moment en què la Nutella es deixa d'endurir i dius, ep, ja ha arribat l'estiu. Això és com la marmota aquella, però en versió catalana sí, de veritat, per mi és com la marmota aquella que et diu quan si arriba l'hivern o no, doncs igual amb la Nutella, segons si és dura o no és dura. I ja està, petita anècdota, xorres.
4: Xavi Serrano diu: el quillo és aquell tipus que anava pujat a una Derby Variant o una Riejo. Anècdota,
1: sí.
4: Jo tenia una Derby Variant, sí. I la Riejo es fabricava a Figueres.
1: Sí.
4: Bueno, així, com a anècdota. Amb el casc integral pujat fins al front, això abans es feia molt,
1: sí,
4: que portaven el casco, portaven el casco sobre el cap, diguem, sense... que dius,
1: sí.
4: Per què? perquè et multaran igual.
1: Home, doncs, doncs per no destrossar-se el pentinat de cendrer.
4: Veritat, clar, és veritat. És clar. Diu que li donava un aspecte d'àlien, pantalons texans de pitillo tan apretats a la pebrotera, sí, que crec que molts d'aquestes alçades deuen estar impotents, amb una jaqueta tipus bombers, sí, i a la pista de la, sí, discoteca, més que
1: o
4: ballar...
1: O Alfa Indústries, Alfa Indústries.
4: Sí. Més que ballar, semblava que estiguessin barallant-se amb algú. Sí, això és un quillo, sí, sí.
1: Enga, enga, enga, enga. Me gustan les pastilles verdes, rojas i amarilles.
4: Sí, això, sí, això és, sí, un quillo, sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, sí.
1: Sí, sí, jo crec que el tema quillo ha quedat molt clar, sí, sí, eh? Espero que per València també, però ha quedat molt clar.
4: Després ens ho explicarà, el que era un quillo per València. Diu, un anònim.
1: Ai.
4: Ojo amb això, un anònim. Sobre el cas de la setmana passada, ens diu, les noies van desaparèixer el 13 de febrer i va començar la nit més fosca el 13 de setembre.
1: Vols dir que hi ha connexió?
4: Numerologia, no sé, per ell sí.
1: Jo, nosaltres estàvem, en aquest moment, a Vilasacra, molt lluny de...
4: Bueno, el 13 de febrer no estàvem enlloc, estàvem, no sé, bueno, estaria, sí que estaria...
1: Ah, el 13 de febrer, bueno, doncs planejant-s'hi fer un programa d'aquests,
4: ja, no? Ja pot ser.
1: Suposo.
4: Ja pot ser.
1: Sí, sí. No sé què feia el 13 de febrer del 2017, jo.
4: No ho sé.
1: No ho sé.
4: Portant urnes. Ah, no, no.
1: No, això, què
4: no
1: dius?
4: Fet, nosaltres no ho vam fer, això.
1: Què dius, home?
4: No. La Carol...
1: I menys el febrer. Ah, i menys,
4: bueno, però el febrer estaven allà fent coses, no?
1: No sé, no sé.
4: Jo no vaig anar-hi. Jo
1: com una nuvolosa. Jo
4: no vaig sortir de casa. La Carol Almodéver La Rodé diu, l'imperdible Parker Lewis, quins records. Per cert, sóc del team Nutella.
1: Està quedant molt clar, eh?
4: Vale. La Patricia C. diu, aquí al País Valencià, un quillo també es refereix a un cani, però solia utilitzar per un maquinero tipus de pel tipus de la música que sentien. Sí, el que hem dit abans.
1: Sí,
4: sí, un, sí, quillo, un cani. Sí, sí, sí. I a més, diu, una vegada aclarit això, en Xavi ja ens l'estimàvem, però després de saber les activitats que feia el jutjat, ens l'estimem i l'aplaudim més.
1: Refresca'm, quines activitats feia.
4: Allò de la bandera Sant Feliu, la bandera.
1: Ah, sí, sí, sí, sí.
4: Hi havia la catalana i una altra, doncs l'altra.
1: Sí,
4: jo,
1: sí,
4: a veure, bueno, sí, és igual. No, perquè no de la tele gent.
1: Va.
4: Vale.
1: Vale. Comentaris.
4: Alais, diu, continuant amb el fil Nutella versus Nocilla, per un pot de Nutella els meus nebots podrien protagonitzar un episodi de la nit més fosca. Veus com és dolenta la Nutella? És dolenta, no depèn de la Nutella.
1: Jo vull conèixer els seus nebots, perquè creieu-me que si a més ens trobem els seus nebots i jo, aviam el que va passar. Perquè, ja t'ho dic, jo quan tenia Tinder... Ui, que tiempos aquellos, posava sobretot que la persona que d'això no podia agradar-li la Nutella perquè no m'agrada que me la treguin, llavors no sé compartir la Nutella. Per tant, és important això, no agradar-te la Nutella per ser la meva parella. De fet, ningú pot ser la meva parella ara mateix,
4: vale.
1: Però bueno,
4: vale.
1: Perquè ho sapigueu.
4: També diu, el cas d'avui, els clips de Delphi, molt interessant, pobres nenes, gràcies per estar amb nosaltres cada setmana i gaudiu molt de les vacances. I acabem la temporada doncs amb un comentari sonor, com sempre, d'en Rubén Rodríguez.
5: Doncs bé, i fins aquí la temporada. Una temporada que ens ha deixat una conclusió incontestable. La humanitat és una idea magnífica, però està mal executada. Hem viatjat des dels assassins en sèrie més perversos i fins a les cases encantades, passant per sectes, massacres, cops d'estat i famílies que converteixen el sopar de Nadal en una escena del crim. Hem conegut a Ian Brady, a Mira Hindley, en Harvey Gladman, Verdela, Ono, Prienko, David Carpenter, Jesperson, Unterberger i tota una colla de personatges que demostren que el mal no necessita passaport. També hem descobert que de vegades el terror porta uniforme, sotana, corbata o carnet sindical, que una planxa pot ser una arma homicida, que una casa pot estar posseïda o simplement tenir uns veïns insuportables, que hi ha desaparicions que commouen mig món, com la de Birna, i d'altres que continuen reclamant respostes, com les de l'Abigail i la Liberty. Hem passat pel Ku Klux Klan, pel 23F, per l'Express d'Andalusia, inclús per Guatemala, per crims que semblaven novel·les i per novel·les que semblaven crims. I entre tant d'horror, hem après també una cosa, que la realitat continua sent molt més inquietant que qualsevol guionista. Ara, abaixem la persiana per unes setmanes. Necessitem descansar, recuperar la fe en l'espècie humana i tornar a mirar els nostres veïns sense preguntar-nos quants cadàvers amaguen al soterrani. Gràcies, Joan, Xavi, Sergi, per acompanyar-nos una temporada més cada divendres, més puntuals que un rellotge suís. Vosaltres marxeu a descansar, exceptuant en Xavi, que l'escoltarem a pànic a la ciutat, però els criminals, malauradament, continuaran donant-nos feina. Us desitjo a tots i a totes un feliç estiu i espero, com no, i us espero, a la platja de Vilanova i la Geltrú. Per mi, la millor platja de tota Catalunya. Per què no dir-ho? Creant polèmica. Doncs bé, una abraçada molt gran d'en Rubén Rodríguez. Fins la propera. Bon estiu. Adeu.
1: Acaba de resumir tota la temporada en un àudio.
4: Sí, jo no me'n recordava de la meitat de casos, eh?
1: Per aquella gent que sempre diu, us acabo de descobrir i ara vaig atreçat perquè estic... Doncs escolta'm, podré escoltar el missatge d'en Rubén Rodríguez. I pel tema de la platja, doncs no li discutiré. El carnaval sí, però la platja no li discutiré, perquè jo francament les platges de Roses no, o de la Costa Brava Nord o de l'Alt Empordà no les conec massa. Per tant, com en Joan, eh? Vull dir, la platja no és el meu. Per tant, ni ho sé, ni em va ni em ve. O sigui que no li discutiré pas. I per altra banda, suposo que ja estem tractant, no?, amb en Rubén Rodríguez per la temporada que ve. Estem fent un Florentino, estem negociant.
4: Encara no, però ho farem. No sé quina clàusula de rescisió té.
1: Veurem. No sé en quina... Treballa en algun puesto o té clàusula de rescisió? És igual, no sé. Sinó s'ha d'anar per ell. Doncs escolta'm... és que l'hem de fitxar, aquest tio.
4: Bueno, potser, no sé,
1: per amor de Déu.
4: Potser ve un altre programa i se l'avanta.
1: Se l'emporta, no?
4: Fan un Julián Álvarez, saps?
1: Ai. Aviam un Cucurella, no?
4: Bueno, Cucurella tampoc el volem, eh? A veure, amb aquells cabells, a veure.
1: Bueno.
4: Fa calor aquell noi, amb aquells cabells fa calor aquell noi.
1: Ai, sí. Sí. Escolta, doncs ja ho parlarem. Ens hem d'espavilar abans de que vingui, jo què sé, la criminopatia i se'ns
4: sí.
1: emporti, eh?
4: Sí. O el doncs, criminalista nocturno.
1: Va, suposo... Sí, bueno, clar, una mica lluny, no? Sí. Però vés a saber. Doncs, escolta, ja ves comentari? Suposo que no.
4: No, ja està.
1: Hem d'anar cap a l'apartat cultural pròpiament.
4: Sí, anem per l'apartat cultural. Comencem amb els llibres, amb un que es diu The Abuse Excuse, de 1995. És un llibre escrit per un advocat, l'han... Dershowitz, que bàsicament el que fa és analitzar el llibre, el cas de, que he parlat avui, de Sally McNeil. Bàsicament, la marca dintre d'aquest context de la cultura de l'excusa, no? Un context que als anys 90 bàsicament es debatia i es deia que si les al·legacions d'abús que la dona deia que havia patit en realitat era una excusa per evitar la condemna per assassinat. O sigui, bàsicament, el llibre el que analitza és això, de com el tribunal no va interpretar el que li passava a la noia com un abús, perquè diguem, home, si una senyora forçuda, com pot ser que l'hagin pagat? Això, hi ha una anècdota. Jo un any treballava en un hotel, bueno, vaig treballar en un hotel durant un període de temps, i un dia, estava per la nit, va baixar un home, no que dic que fos culturista, però quasi, i el senyor baixa, un senyor, em sembla que era holandès, imagineu-vos un holandès molt gros, i diu, en anglès, diu, pots trucar a la policia? I dic, per què? Diu, perquè la meva dona m'ha pagat. Vaig dir, joder, doncs com deu ser la dona, saps? La dona jo no la vaig veure mai, però el senyor deia això, que la seva dona... I ell era una bèstia de senyor, I, bueno, o sigui, era el cas aquest, bàsicament, de dues persones. La senyora d'aquest senyor holandès, no sé com era, però en el cas de la Sally McNeil, eren dues persones molt fortes i deien, clar, com que tots dos són molt forts, com pot ser que hagi abusat de tu? Doncs, bueno, una cosa no té res a veure amb l'altra. Tant sent home com sent dona, o sent fort o no sent fort, una persona, diguem, més dèbil pot abusar del més fort de moltes maneres, i en aquest cas doncs es va demostrar així. Per tant, diguem que era una època, potser això no estava tan estudiat i la gent no estava tan sensibilitzada, i aquest llibre el que intenta fer és abordar aquest tema. Si passem al terreny audiovisual, primer de tot s'han de comentar les pel·lícules que aquesta senyora feia, i sobretot el tema aquest del Muscle Worship, que ja heu parlat una miqueta, que era pel·lícules que se'n van de fora de lo tradicional, són produccions audiovisuals on culturistes fan servir això a moviments de lluita lliure i claus, etc., per agafar homes i torturar-los, pagar-los, fent veure que els peguen. I això, bàsicament, hi ha un cert tipus d'home que li agrada molt i que, per tant, compraven a l'època dels VHS aquestes cintes. És més, hi havia un circuit de venda per correu d'aquestes cintes, i de dir que la Sally va protagonitzar moltes d'aquestes pel·lícules i es va fer famosa per una que es deia Sally McNeil contra el lladre de llimones, que si la busqueu el podeu trobar a internet de manera molt fàcil, i és, doncs, la Sally, us apareix al costat d'un llimoner, us ho refereixo molt, un llimoner que és propietat de l'exèrcit nord-americà, i hi ha un senyor que vol robar les llimones, i la Sally, doncs, impedeix que aquest senyor robi les llimones, doncs, bueno, fent-li claus dels marcials, o de lluita lliure, o de lo que sigui. S'ha de dir que ella, tot i que protagonitzar aquestes pel·lícules amb homes i, diguem, tenir molt contacte amb homes, ella diu que mai va mantenir pràctiques sexuals amb aquests homes, sinó que bàsicament el que feien era lluitar o simular que lluitaven, però que no hi havia res més. Això cadascú, el que fes amb les pel·lícules era una altra cosa. I si aquest cas s'ha fet famós, és, s'ha fet popular, diguem, a nivell internacional, és sobretot per un documental que es va estrenar a Netflix l'any 2022, que es diu Killer Sally, la culturista assassina. Això és una docu-sèrie de 3 capítols, on es narra, bàsicament, l'ascens a la fama de la Sally McNeil, sobretot en el món del culturisme, la seva relació tòxica i violenta amb el seu primer marit, però sobretot amb el segon marit, amb el Ray McNeil, amb el qual va protagonitzar l'episodi que hem tractat avui. Es relata també, sobretot, el tiroteig que va tenir lloc la nit de Sant Valentí de l'any 1995, i com la Sally explica que ella es va cometre el crim en defensa pròpia, i com era això, el seu marit, com era la cultura del culturisme, la subcultura, podríem dir, del culturisme al Regne Unit, i sobretot com era el consum massiu d'esteroides i de drogues que hi havia en aquella època sense control, i que això provocava, doncs, diferents episodis de la gent que consumia, d'ira i altres problemes. Si us interessa el cas, s'ha dit que el cas es divideix molt bé en 3 capítols. El primer que parla això, d'aquesta subcultura del culturisme, la segona se centra en el cas, i el tercer capítol el que intenta fer és explicar més el judici, i sobretot com el sistema judicial i els mitjans de comunicació de l'època, doncs, van fer el que vaig explicar una miqueta abans.

0: retomar el contacte amb els seus fills, sobretot amb la seva filla, el seu fill també, que, com dit, acabaria morint amb problemes, i ja està. I ara tocaria el tema de la cançó, i com és tradicional, no sé si te'n recordes, al final de la temporada passada, que la cançó la vas triar tu per tancar el programa.
1: Sí.
0: Doncs, com que no hi ha cap cançó relacionada amb el cas, jo, com aquest últim programa, doncs, si vols, te deixo a tu, amb la condició que no fiquis oques grasses, perquè ets molt pesat, et deixo ficar la cançó que
1: doncs
0: vols per acabar el programa.
1: Mira, és que m'ha vingut directament al cap. És que directament al cap. Directament. I no estava preparat, això.
0: No, així, no, t'ho dic. Era per putejar-me, bàsicament.
1: En un altre, doncs mira, m'ha vingut directament al cap que has de ficar Eye of the Tiger.
0: Bueno.
1: Estava claríssim, no?
0: Sí.
1: Jo crec que m'ha vingut al cap automàticament, quan m'ho has dit. I Eye of the Tiger, entenem, ja saps quina vull dir, eh? No me recordo el no sé com es diu el grup.
0: Fer una idea, és la pel·lícula, la cançó de Rocky 3.
1: Sí.
0: El grup es diu Survivor.
1: Jo crec que... Sí, això, aquesta queda bé.
0: Aquesta?
1: Sí. Crec... No fica toques grasses, has
0: no,
1: vist?
0: No, és que t'he dit que no la posis. Aquesta pel·lícula, crec que ja, aquesta cançó crec que ja l'hem escoltat en algun programa, i l'anècdota és aquesta, és la cançó de Rocky, és la cançó de Rocky 3. Sí, s'ha fet popular per la pel·lícula Rocky, però surt a Rocky 3.
1: Home, és que té un...
0: Sí,
1: té una base bastant...
0: Sí. Si busqueu
1: característica,
0: si aneu a la típica llista de Spotify... la típica llista de Spotify de cançons per anar al gimnàs, ho surt. Per tant, jo crec que sí, en aquest cas és una bona
1: tria. Potser hi ha molta gent que no la coneixerà pel nom, però la que soni en la primera nota...
0: Sí, home, sí. Jo crec que
1: és un chan.
0: Sí.
1: Aquesta primera nota, ja tothom...
0: Jo crec que sí.
1: Quina cançó és. Doncs, doncs ja està, ho deixaríem aquí, no?
0: Sí, si vols, sí.
1: Doncs vinga, sí, perquè no cal allargar-ho més, que hem de fer les maletes i anar de vacances, perquè aquest, ja hem dit, que és l'últim capítol de la temporada, però els nostres oients ja saben que, tot i que s'acaba el programa regular fins al setembre, el que no s'acaba és la nit més fosca, ja que els nostres Patreons seguiran tinguent els seus programes, en aquest cas, no setmanals, sinó quinzenals, curts, i a més, a partir del juliol ja venen els nostres amics del Pànic a la Ciutat, que és la versió estiuenca de la nit més fosca, i que aquest estiu parlaran, ja m'he perdut, d'ovnis, no m'he perdut,
0: d'ovnis, abduccions i coses d'aquestes, de fenomen ovni.
1: Perfecte.
0: Sí.
1: Sempre parlen de coses així que tenen a veure, i alhora, doncs, bueno, una mica més entretingudes, no? L'any passat van ser societats secretes, altres vegades han sigut sectes, en fi, aquest estiu toca ovnis, abduccions i coses així. Escolteu-los perquè és molt divertit. I bueno, ajuda també a que l'espera fins al setembre per tornar a escoltar els programes no sigui tan llarga. Perquè al setembre tornarem, no?
0: Bueno,
1: hem renovat?
0: No hem renovat amb ningú, però bueno, no sé.
1: Va, tornarem. Va, tornarem.
0: Sí?
1: Tornarem. Ja, home, jo crec que, com a mínim, hem de tornar perquè hem de fer la temporada 10, no? Jo no puc perquè jo, si em quedés a la 9, tindria un toc de vida ja. És a dir, aquella sensació de dir, és que no he arribat a la 10. No ho sé, però a la 10 l'hem de fer segur, això està clar.
0: Però fem 10 i ja
1: llavors
0: està.
1: Ja veurem.
0: Ja està.
1: Però és que després potser voldria arribar a la 15, eh? Ves a saber, no ho sé, ja veurem.
0: Crims, quan està temporada
1: té? La temporada que ve.
0: Igual que nosaltres, no? Perquè va començar també el 2017. Per tant, o sigui...
1: Va començar al setembre,
0: nosaltres vam començar al setembre i potser vam començar el 2018.
1: Sí, vam començar l'any següent.
0: Clar, per tant... No sé, clar, si nosaltres acabem i Crims no, o sigui, s'ha d'acabar Crims i després quan s'acabi Crims...
1: No, això...
0: Nosaltres fem un any més. I baixem, no? Per tot lo alto.
1: Sí, exacte.
0: Toma, així que les porta...
1: Així s'ha d'anar. No? Doncs bé, escolta... amb aquesta promesa de tornar al setembre ho deixem aquí. Recordin que ens poden seguir a les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, a totes les xarxes que hi hagin, @limitfosca, allà poden estar al dia dels nostres programes, escoltar els programes, també deixar els seus comentaris, les seves suggerències, el que vostès vulguin. I a més, es poden fer Patreons del programa Mecenes a través de la plataforma Patreon, a través d'iVox Premium. Poden deixar la voluntat, així ens ajuden a fer-nos feliços, a millorar aquest programa. Bueno, en fi, sí, és una espècie d'agraïment per la nostra feina, que no cal dir, és totalment desinteressada. I a més, tota aquesta gent...

0: també en agraïment nostre cap a ells, ja saben que tenen sempre un contingut exclusiu setmanal. Doncs bé, res més per avui. Adeu, Joan.
1: Adeu, Sergi.
0: Adeu, Xavi.
2: Ens veiem.
0: I adeu-siau a tots vostès, i recordin que els divendres a partir de les 3 de la tarda més o menys ja poden trobar les nostres xarxes socials Spotify, iVoox i Apple Podcast al programa setmanal, i recordin també que a Ràdio Vilafant, a Ona Digital, a Ràdio Voltregà, a Ràdio Vila, a Ràdio Llançà, a U Ràdio de les Terres de l'Ebre i sempre que vostès ho vulguin a les nostres xarxes socials és la nit més fosca. Bon estiu.

0: Molt bones, amics de la festa. Benvinguts a Rhythm i Zadenza. Junts connectarem amb la millor música de ball.
1: DJ Flecky.
0: Soc DJ Flecky. Durant 2 hores connectarem amb la millor música de ball, amb el dance, les connexions amb els nostres DJs, la millor so, màquina i hardcore. 2 hores de festival perquè desconnectis i vibris amb la millor música. Som i família, comença la festa. Anem a vibrar.
1: Rhythm is a dance.
0: Comencem!
2: Atenció, Charlie 1, atenció, Charlie 1. Aquí sí que hi ha fiesta.
0: Som i família, comencem la festa amb aquesta novetat So Techno, creació de Fisher. BDSM.

0: marxa el festival d'avui amb aquest so techno, amb aquesta novetat, tema de Fisher, BDSM.
1: Business Development.
2: Sales. Marketing.
0: Sí, sí, família, avui carregats de novetats, de molt bona música, perquè ballis, perquè desconnectis durant 2 hores. La festa es diu Rhythm Meets the Dancer. Som-hi, una altra novetat. Un artista que m'encanta, Charlotte de Witt. Aquí tens la seva última creació. Hitcher Tag Night. Espectacular.

aquests estils que també enganxen i estan a l'ordre del dia. Som-hi, pugem les revolucions amb una altra novetat molt potenta. Scooter!

aquí els atents, seguint, fotent-li molta i molta canya. També amb actuacions a la zona d'Alemanya. Encara fan concerts, encara fan temes, encara fan brutalitats com aquesta. Ells són Scooter, No Raven. Novetat que sona com no aquí en el Rhythm is a Dancer. La festa la tens assegurada. No canvis, que la festa la tens aquí, les novetats, la millor música, la millor festa.

dinamitza Denzel. I ara aquesta combinació, Ben Rose i Julio Posadas. Más música i menos guerres. I després, sessions.

0: especial. Som-hi, això és el ruït enmig de Denzel. La festa continua.
1: Ok, roll the drums. Ok, roll the drums.
2: Estàs connectat amb DJ Flecky.
3: Coming up strong with some hardcore power.
0: Recorda que pots seguir-nos a través de la xarxa social Facebook i també descarregar-te el podcast del programa a través de iVoox.

Som-hi, família! Anem a recordar una altra part d'aquest aniversari de Javi Maki, que es va celebrar a Lloret de Mar el mes de març. Avui toca la sessió que va fer el gran DJ Cheps des de la Blanc a Lloret de Mar. Doncs vinga, anem a recordar aquesta sessionaca aniversari Javi Maki, Sara Leblanc, en sessió DJ Cheps!

0: Sí, senyors, i fins aquí aquesta sessió que vam viure en aquest aniversari del gran Javi Maki a la sala Leblanc a Lloret de Mar el mes de març, en aquesta sessió que es va fer DJ Cheps. Doncs aquí s'acaba la ruta de les festes i continua la festa pujant la revolució, és que arriba el so més maquinero. Vinga, Xavi!
1: Pim-pam, pim-pam, pim-pam, truco, truco.

0: recuerda que puedes seguirnos a través de la red social Facebook. Y también descargarte el podcast del programa a través de iVoox. Búscanos como Rhythm is a Dancer.
1: Quiero ser maquinero.
2: DJ Flecky et punxa la màquina actual.
0: Vinga, sabe família. Mitjoreta de programa. I anem a fotre-hi més canya. Pujant la revolució amb aquest so maquinero. Amb una creació d'un gran clàssic. Hot Drum. I Ruboy. I Andrés Surf. Amb aquest Eglis Attack Remix 2026. Canya de la bona, vinga, som maquineros!

A mi família, més canya. Canya amb aquesta de Toams. Tu estàs loco amb aquesta versió maquinera. Vinga, som mi família, que és maquineros, aquestes maquineres. Que es facin notar. Som-hi!

com sempre, bona màquina actual. Bones versions. Molt bona festa, la tens aquí assegurada. Som-hi, que pugem els BPMs. Una mica de so.

s'anomena To The Stars. Com ens agrada aquest so hardcore i actual. Sí, sí, tot això sona aquí en el Ruïda Mix a Denzen. Gràcies.

Where I Belong. Hardcore actual. Vinga, vinga, família, recta final, últims temes i atenció amb el següent, un gran clàssic en versió hardcore actual. Age of Love, Ai Ista, The Age of Love, amb aquest so hard actual, bona versió.

fet versions i versions i versions d'aquest gran clàssic The Eyes of Love. Doncs vinga, una altra versió actual, The Eyes of Love, I Ista. The Eyes of Love, Hard, versión remix 2026. I és que les millors peces sonen aquí en el Ruïda Mills a Denzel. Cada setmana la liem per tu. Som-hi, un altre tema més. Hardcore pur amb Ista.

anomenat les reines d'aquest estil hardcoreà, Ista, amb aquesta proposta, World City Anthem.

0: temps s'acaba.
1: You gotta say yes to another excess.
0: Un gran clàssic, sí senyors. A veure si la setmana que ve tinc temps de posem sencereta. I és que dura quasi 10 minuts. Vinga, família, la setmana que ve la tornem a liar aquí mateix, en el Ruïda de Mis de Netzer. Mateix dia, mateixa hora. Salutacions, abraçades, molt de petonets de DJ Flecky. Gràcies, gràcies, fins la propera!
2: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació, l'hora d'en Joanjo Be Good.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh, yeah, baby. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
1: pa' que vamos a aparentar. Si no tuve la teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

món de diversió i entreteniment al 107.3 FM. She's crazy like